0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que potser el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Vila Sacra, sense et punxero, Efa Ema.
5: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.

La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.

La nit. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors com els cérvols, els cavalls i els antílops neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.

Museros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses, que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: El català suma.
1: Ja està. Ara només cal guardar com.
2: Guardar com? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
0: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te en l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la Llengua. L'ONG del Català. Fes-te'n soci.

informació, música, entreteniment.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

per què la sang és vermella? Perquè les cèl·lules més comunes a la sang són els glòbuls vermells, els quals reben el color característic degut a la presència d'òxid de ferro. Aquestes cèl·lules contenen hemoglobina, un tipus de proteïna, la funció de la qual és transportar l'oxigen a tot el cos. L'hemoglobina, alhora, està composta per ferro, que en unir-se amb les molècules d'oxigen es torna de color vermellós. A la natura, de fet, el vermell és sinònim d'una alta presència de ferro i es pot trobar en una varietat de plantes que tenen les fulles d'aquest color. A més de glòbuls vermells, a la sang també hi podem trobar glòbuls blancs, que són les defenses de l'organisme davant d'agents estranys, i les plaquetes, que s'encarreguen de la coagulació de la sang.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vilasacra.
2: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vilasacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: ho vivim tot minut a minut.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en dues actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de

0: Castells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656. De novo, 70-602. I am Michael Jackson, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: Comença a haver-hi nivell.
6: És l'hora del pati.

0: année.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
4: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
3: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina. Ara toca raonar.
5: Creences falses sobre l'alimentació.
6: Beure aigua durant els àpats engreixa.
5: Fals. L'aigua no té calories i, per tant, no pot engreixar. Tant és el moment en què es begui.
7: Els aliments light i integrals aprimen.
5: Fals. Molts dels aliments light contenen edulcorants en lloc de sucre. Per això, engreixen si es consumeixen en excés.
6: Saltar-se els àpats aprima.
5: Fals. Saltar-se àpats augmenta la sensació de fam i l'ansietat i fa que s'acabi picant entre hores o que es mengi en excés en seure a taula.
7: El pa, l'arròs i la pasta engreixen.
5: Fals. Els hidrats de carboni són la principal font d'energia per a l'organisme i cal que en mengem cada dia.
6: Menjar fruita després dels àpats engreixa.
5: Fals. La fruita té les mateixes calories si es menja sola, abans dels àpats o després.
7: La fruita seca engreixa.
5: Fals. La fruita seca només engreixa si es consumeix en grans quantitats o com a suplement de l'alimentació.
6: Menjar ràpid i de forma precipitada engreixa.
5: Fals. Consumir calories en excés és el que fa augmentar el pes corporal.
7: El consum de sal engreixa.
5: Fals. La sal és un mineral i, per tant, no té calories.
6: Els laxants aprimen.
5: Fals. Els laxants no contribueixen a perdre pes i utilitzar-los per això posa en perill l'estat de salut.
7: Les torrades o la crosta del pa aporten menys calories que la molla.
5: Fals. La composició tant de les torrades i la crosta com de la molla és la mateixa. 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
8: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra també.

0: Notícies en xarxa.
1: Els bancs dels aliments de Catalunya alerten que el cost de l'alimentació s'ha encarit un 32% entre 2020 i 2025. Aquesta inflació, sumada al cost de l'habitatge, ha provocat que milers de famílies treballadores necessitin el suport de donacions. Carme Casacuberta, presidenta del Banc dels Aliments de Girona.
2: Hi ha persones que treballen i, tot i treballar, no arriben a final de mes, que han de fer equilibris per a poder pagar l'habitatge, els subministraments, l'alimentació o altres despeses bàsiques.
1: L'any passat, el Gran Recapte va reunir 5,2 milions d'euros en aliments i donacions i enguany el Banc dels Aliments fa una crida per aconseguir 17.000 voluntaris. Les més de 500 entitats que col·laboren amb el Banc dels Aliments atenen 170.000 persones cada mes. Alguns dels productes més necessaris són la llet, les conserves de peix i altres productes envasats com l'arròs, la pasta o els llegums.

0: Bona nit.
1: Doncs vinga, una copa i prou.
2: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions de vits de futur.
3: Ràdio de la Sang.
0: La ràdio.
3: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
4: Oh, però qual és tu don?
0: La ràdio.

Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza,
2: pizza pazza!
1: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizzas top i molt més.
3: Sona bé.
4: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
7: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

sent Carles rei de França i senyor dels catalans, entraren fonts de venjança en ses terres els normans. Per sostenir sa corona, demanar al rei socors, el comte de Barcelona, a l'alent Gafletalós. Al saber la nova, empunya l'arma i l'escut, i s'endú tot Catalunya cap a França resolut. Així que França arribava amb la por dels catalans, el rei Carles reculava atropellat pels

0: Més, llançant-s'hi de seguida el brau jove amb ses valents, va deturar l'embestida dels normans forts i potents. I, quan vençut reculava l'enemic rostros avall, un llençó al pit se li clava i el fa caure del cavall. Dintre una tenda de França, ferit, el conde n'ha entrat, posant-li el capçal a la llança i l'escut al seu costat. I a l'entrada d'una vila nova de què els normans han perdut, veu el rei conte jove mirant trist al seu escut. Si vos us deu a victòria, per què el rei trist us mostreu? Si voleu honors i glòria, conte Jofre, demaneu. No em reca, no, el cop de llança, que de sang no torna un cos. El que em reca i cor me lliga és veure allí mon escut, sense cap vessó que diga els collons que jo he tingut. Sí. Llavors el rei de seguida s'acosta al llit del valent, xopa els dits sense ferida i així li diu dolçament. Amb sang del cor de la guerra haveu guanyat el bessó. Quan torneu a vostra terra, rodeu un vostre pendó. I passant quatre ditades del bau jove a l'escut blanc, va deixar-hi senyalades les quatre barres de sang.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
3: La rondalla del drac. Fa molts i molts anys, en el reialme de Montbert, hi havia un castell on vivia la princesa Elna. Li agradava molt sortir a córrer i jugar pels boscos. Fins que un dia va anar tan i tan lluny que es va perdre. I llavors el rei, molt preocupat, en veure que es feia fosc i la seva filla encara no havia tornat, va ordenar a dos soldats que l'anessin a cercar. Els soldats, després de molta estona, la van trobar. El rei, clar, estava molt preocupat en veure que no tornaven. «Què us ha passat?», va preguntar-li un d'ells. «He vist una papallona de molts colors com mai n'havia vist cap», va dir la princesa. «Ha entrat dins d'una gran cova i l'he seguida. I a dins hi he trobat aquest ou. M'ajudeu a carregar-lo?» «Però, princesa, no sabem de qui és». «Jo ho sé, però la cova és molt freda i l'ou necessita escalfor». «D'acord, farem el que maneu». En arribar al castell, el rei es va posar molt content de veure-la i li va dir que no tornés a marxar sola. La princesa li va explicar què havia trobat. «Un ou? Que has trobat un ou? I on l'has trobat?» «Dins d'una cova molt gran on feia molt fred. El duré a la meva cambra per escalfar-lo. Ni parlar-ne, filla. Sisplau, pare». La princesa va insistir tant que el rei al final li va dir que sí i va deixar l'ou al costat de la llar de foc de la seva cambra. Dues setmanes després, de l'ou en va sortir un petit drac. La princesa no sabia com explicar-li al seu pare. Al final li va haver de dir. «Què? Un drac?», va dir el rei. «Oi que és maco? Dormirà amb mi a l'habitació». «Però què dius? L'hem de portar on el vas trobar. Els dracs són perillosos. Demà al matí els soldats el tornaran a la cova. Després de la mort de la teva mare, només faltaria que et passés alguna cosa a tu. Però allà fa molt de fred i no tindrà menjar. Aquí estarà calentó i el podrem alimentar. Jo el cuidaré i serà la meva mascota. Sempre n'he volgut tenir una. L'ensinistraré com els cavalls que tenim. Un drac no és un cavall, filla». De cop i volta, el drac va començar a cridar. «Deu tenir gana», va dir la princesa. «Li aniré a buscar menjar». El rei va veure tan il·lusionada la seva filla que va deixar que el drac es quedés. Des que una malaltia molt greu havia posat fi a la vida de la reina, la princesa havia estat molt trista i aquell drac li havia fet recuperar el somriure. A partir d'aquell dia, la princesa va cuidar el drac, a qui va anomenar Draghi, i jugava i sortia a passejar amb ell. Al cap d'uns mesos, però, el Draghi ja no passava per les portes del castell, així que va haver de marxar, tot i que es va quedar ben a prop per poder jugar amb l'Elna i els seus amics. Al cap d'un temps, estant de cacera, el rei va sentir uns crits. Es va acostar al lloc d'on provenien i va veure una dama que havia caigut del cavall i que es queixava de mal al peu. El rei la va portar al castell per curar-la i de tan bella i simpàtica que era, de seguida se'n va enamorar. El rei, que no volia separar-se'n, li va demanar que es quedés al castell fins que estigués del tot recuperada. De fet, estava tan enamorat que li volia demanar per casar-s'hi. Però els seus consellers, que eren molt savis, li van dir que no es podia pas casar amb una desconeguda. Aquell mateix dia, ella li va dir al rei que l'estimava i que s'hi volia casar. Ell, però, fent cas dels consells que li havien donat, li va dir que no podia. Llavors la dama es va enfadar molt i tot d'una es va transformar en el que era en realitat una bruixa dolenta. «Us congelaré a tots!», va cridar mentre agafava la llança d'un soldat i la convertia en una escombra màgica. Es va enlairar, va sortir per una finestra i va fer un encanteri que va deixar congelats a tots els que eren dins del castell: el rei, la princesa, els soldats, els cuiners. Un pardal que volava a prop del castell va veure el que havia passat i ho va anar a explicar en Draghi. El drac es va posar molt trist i va començar a plorar. Casualment passava per allà un cavaller anomenat Jordi, que venia de molt lluny per conèixer la princesa Elna i regalar-li un llibre pel seu aniversari. «Què fa un drac com tu plorant?», va preguntar el cavaller. El drac li va assenyalar el castell congelat. «Oh, no! Hem de fer alguna cosa aviat. Si no, moriran tots. Junts podem salvar el reialme», va dir en Draghi. «Però el teu foc no té prou força per fondre el gel. Al poblat on visc, conec un ancià que et pot preparar una poció màgica per ajudar-nos. Vinga, som-hi!» El cavaller va pujar damunt del drac i van anar volant a trobar aquell ancià. De seguida que van tenir la poció, van tornar al reialme i el drac se la va veure i va deixar anar un foc mai vist que va fondre tot el gel. La bruixa, que encara rondava per allà, va veure com el gel es fonia i, enfadada, va tocar el dos a sobre de la seva escombra voladora per no tornar mai més. El rei, agraït, va nomenar el drac i el cavaller guardians principals del regne. Uns anys després, el cavaller i la princesa van casar-se i van ser molt feliços fins que un dia els seus cors es van aturar. Allà on els van enterrar i van plantar un roser que durant tot l'any fa dues roses vermelles que les tallen els vilatans de Montverd. L'endemà ja en surten dues més. Els savis diuen que l'amor del cavaller i la princesa era tan fort que encara es viu i és el que dona vida a aquest roser.
4: Rondalles a peu d'escala.
5: En la varietat hi ha el gust.
6: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
2: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar...
0: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.

0: anni.
1: Notícies en xarxa.
2: Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
3: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de la habitatge.
3: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que havent-hi unes eleccions convocades es mantingui aquesta convocatòria.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem. Els petits gestos de cada dia...
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
0: La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Quan la realitat és trista i avorrida...
0: El millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
0: Convertides en sensacions.
4: El secret de l'amor.
5: Antoni, 75 anys. Maria Rosa, 73 anys. 41 anys de casats.
6: El naixement de l'amor, una cosa sèria i formal. Primer és, nosaltres estem casats pel civil. Estem casats per l'Església i estem casats, com diem, per nosaltres mateixos. Això ens dona, doncs, una autèntica entesa entre els dos. Per exemple, no discutim mai. I si discutim, ho fem una vegada i no repetim mai més ja la discussió sobre el tema. Economia, per exemple. Solament tractem una vegada al mes. Això fa que l'amor hagi reeixit.
7: Jo el que crec és que l'amor és un sentiment que mou el món. Per tant, em mou a mi com a persona, em mou per tot el que és la meva vida. Jo em vaig enamorar molt del meu marit i he cultivat aquest amor perquè arribéssim a l'edat que tenim i encara ens estiméssim com el primer dia. No regalen res.
8: Bé, no? Tanca els ulls.

És escoltar aquest inici i visualitzar Whitney Houston en braços de Kevin Costner en una de les escenes més icòniques del guardaespatlles. Ella, una artista amenaçada per un fanàtic anònim. Ell, un exagent dels serveis secrets de la Casa Blanca que vetlla per la seguretat de grans estrelles. La pel·lícula va suposar l'estrena de Houston com a actriu i com a intèrpret en 6 de les cançons de la banda sonora. Dues d'elles van estar nominades als Oscars, però la que es va endur tots els èxits va ser aquesta.

Aquell 1992, el tema va mantenir-se durant 14 setmanes en la primera posició de la llista Billboard, i els més de 19 milions de còpies que se'n van distribuir l'acrediten com un dels senzills més prolífics de tots els temps i el més venut per una dona en tota la història. Whitney Houston va fer famosa la cançó la dècada dels 90, però no era seva, sinó de Dolly Parton, una de les grans figures del country americà.

0: La va escriure el 1973 i ja llavors va ser tot un èxit que va encapçalar els rànquings musicals de diversos països. Però 10 anys més tard, Parton va tornar a revifar l'èxit de la cançó fent-ne una segona versió que va gravar per a la banda sonora d'una pel·lícula que aquí es va traduir com La caça més divertida de Texas. En aquell llargmetratge, inspirat en un musical homònim de Broadway, la cantant de Tennessee compartia cartell amb Burt Reynolds i interpretava la cançó enmig d'una de les escenes romàntiques de la pel·lícula.
1: So you know how hard this is for me to say. I love you. Will you marry me?

0: Fins aquí, doncs, tenim una cançó interpretada per dues grans veus femenines en el marc de dues pel·lícules ensucrades. El que no es podien imaginar ni Whitney Houston ni Dolly Parton és que aquesta declaració d'amor etern que elles cantaven, la tardor de 2002, es convertiria en el tema central de la campanya política de qui s'havia erigit com el gran enemic dels Estats Units, Saddam Hussein.
1: Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
0: I és que mentre el govern de George Bush planificava la invasió d'Iraq com a resposta als atemptats de l'11S, Hussein es preparava per la seva reelecció com a cap de govern. Havia arribat a la presidència el 1979 i, exercint un mandat dictatorial, va ocupar aquesta posició durant més de dues dècades. I per refrendar el seu càrrec uns anys més, va organitzar un procés de votació on ell era l'únic candidat. Sense cap adversari que li pogués fer ombra, l'estratègia de campanya no tenia massa secret. Així que, per acontentar l'electorat iraquià, va focalitzar l'atenció en un tema musical. La cançó escollida va ser la versió de Whitney Houston de

convertida en el tema central dels anuncis de campanya, sonava nit i dia a la ràdio i a la televisió estatals. Quan el segell discogràfic de la cantant americana se'n va assabentar, va presentar una queixa davant la missió iraquiana de les Nacions Unides. Però la campanya ja s'havia acabat i Hussein ja tornava a ser el president del país. Quan Whitney Houston va decidir incloure la cançó al repertori que preparava per al guardaespatlles, va haver d'afrontar el repte de convertir-la en un tema que abraçava el soul i el pop que es barrejaven en el seu estil característic. I és evident que se'n va sortir i amb escreix. Al ser preguntada per la versió de Houston en una entrevista, Dolly Parton va comentar que ella estava impressionada per la forma com havia interpretat la seva cançó i confessava que poc li importava que hi hagi gent que es pensi que el tema és de Whitney Houston i no seu, ja que cada cop que la cançó sona, qui s'embutxaca els guanys pels drets d'autor és ella.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!
4: Sintonitzes.
5: Oh, estupendo.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Pues mira, me parece perfecto.
6: Necessiten sentir.
1: Bueno, ja era hora, no?
7: Si vols anar bé, passa-li-te bé.
8: Què pites?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
3: Escolta, què fas?
4: Doncs aquí, trascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint! Bon.
5: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Quan fa que no teniu una cita?
1: Uf, ja ni me'n recordo.
2: Què, uns 15 dies? Tampoc et pensis.
1: Jo l'única cita que tinc és amb vosaltres. Yeah! Però sempre amb molt d'amor.

0: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se. Cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacrà, ara mateix només Ràdio Vila-sacrà.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: La puc ajudar?
1: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
0: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Embaladits.

0: manera molt simpàtica.
1: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. El poema que he escollit és La classe de mates i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma la tinc. 10 menos 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho han adivinat algú. 7 bombons s'ha repartit, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un interès esperant em fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. Uns títeres per nedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si conto seguit, arribarà a l'infinit.
0: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.

0: no serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
1: Notícies en xarxa.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Aquests dies, per raons diverses, he estat en contacte amb diversos pagesos, viticultors, enòlegs i elaboradors de vins a l'Empordà. Tot plegat m'ha portat a recordar aquelles festes que vaig viure de petit coincidint amb els dies del Veïmà, a casa, a Cal Mariner de Mont-ras. Una activitat que, a diferència d'ara, s'acostumava a fer entre Sant Mateu i Sant Miquel, és a dir, coincidint amb la darrera setmana de setembre. L'esdeveniment aplegava a tota la família i a molts veïns que deixaven les feines habituals per contribuir a la recol·lecció d'aquella collita de raïm que havia tingut a l'avi Juli preocupat tot l'estiu. La calor, la pluja, el míldio i el senglar jugaven un paper extraordinari en el resultat final. Els dies de Veïmà es tractava de llevar-se molt d'hora, de ser a la vinya a punta de clar per poder acabar cap al migdia, a l'hora solar, i seure a taula a l'hora dels senyors, cap a les 3 de l'hora del rellotge, per fer un àpat pantagruèlic, que l'àvia Maria havia cuinat durant 2 o 3 dies amb l'ajuda d'una cuinera reconeguda, la Lola de Fuixà, per satisfer la gana d'aquella colla de pagesos i de pagesos occidentals que en un matí havien llevat la collita d'un any de feina. Els àpats s'acompanyaven amb vi de l'any anterior, però els marracs teníem l'ocasió de tastar el primer most, un ple efímer que començava i acabava en aquell àpat. Avui, Veïmà no és un aplec d'amics i veïns, sinó una tasca professional que s'inicia a l'agost i que dura dies, tota sota un estricte control de temperatures i processos, i que culmina sovint amb l'elaboració de grans vins. Hem perdut la festa, però hem guanyat una enorme qualitat en els vins i també en els olis de l'Empordà. Quan mirem enrere, sovint diem que les fruites, les verdures o les carns eren molt millor abans, però amb els vins i els olis ha passat exactament al revés.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

0: Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Des del joier de la nostra discoteca, el disc rodó.
2: N'eren tres padrins d'Espanya, venen definir la campanya. De lluny, deuen venir. Ai, la filleta del rei Placid.

Ja on mun äide, mä juutja, ajalo värjätä parpiinja. Ja on mun

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
2: Històries plenes de dolor.
3: Hem d'assumir que no sempre curarem.
2: Històries plenes de vocació.
4: Estàs més o menys contenta?
5: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
2: Històries plenes de vida.
6: És Ràdio Vila Sacra.
7: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
8: Alça, Manela!

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
3: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món... És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
4: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans amb por del cel.
3: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc. A vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació L'Escala sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: un municipi de l'Alt Empordà de quasi 10.400 habitants. Les ruïnes d'Empúries, insígnia indiscutible de la vila, conformen l'excavació arqueològica més antiga de Catalunya. Vestigis grecoromans d'un poble que s'estén des de l'antiga gola del Fluvià fins al turó del Montgó, entre el mar Mediterrani i el massís del Montgrí. Coneguda per una llarga tradició en la indústria de l'anxova, l'Escala forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Els escalencs us donen la benvinguda. Gràcies per viatjar amb Sarfa.
1: Trepitgem Terra de l'Escala acompanyats de Marta Rodeja. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts.
1: Gràcies. Escolta, viatjar aquí a l'Escala en certa manera és una mica sinònim de tradició, però més amb molt sentit, sobretot, i el més obvi, jo crec que més conegut per tothom, per les runes d'Empúries.
2: Sí, exacte. Les runes per nosaltres és un patrimoni cultural excel·lent que és de territori català, no? D'alguna manera és una marca de país.
1: I tant, és un patrimoni de país. Sí. Clar,
2: però, I tant.
1: I si féssim un passeig, m'han dit que hauríem de seguir pel passeig d'Empúries cap al Cars Curva de l'Escala i per tot el front marítim. Clar, tot això només per vianants.
2: Sí, el front marítim de l'Escala, doncs des dels últims anys l'hem anat renovant perquè pugui ser un espai pels vianants, no exacte, per poder-lo gaudir caminant i així poder disfrutar de totes les vistes. I tant.
1: El passeig marítim, però, es va inaugurar, és que precisament ahir fèiem referència als Jocs Olímpics del 92 i crec que l'Escala també té història amb aquests Jocs Olímpics.
2: Sí, just la part de passeig que passa per davant de les ruïnes va ser el tram que es va inaugurar quan va arribar la flama a l'Escala i que llavors deixava cap a Barcelona, exacte, en commemoració dels Jocs Olímpics del 92. Uh-huh. Ser un acte molt bonic i molt que tots els escalencs recordem amb molt de carinyo.
1: Sí, d'aquells que queden gravats a la memòria, no?
2: Sí, tothom és allò. Tothom recorda on era aquell dia o què estava fent, on qui estava.
1: Sí,
2: i tant.
1: Absolutament. Clar, passejar per aquest front marítim sense cotxe, és a dir, que només ho podem gaudir els vianants, és una cosa bastant única aquí a la Costa Brava.
2: Sí, ja, no hi ha massa municipis que puguin tenir aquests espais lliures sense cotxes, estan a primera línia de mar, és veritat. En trobem algun, no sé si són exclusius, però no és el més habitual.
1: Clar, i parlar de l'Escala em sap molt greu, Marta, però hi ha un altre tòpic, però en aquest cas sort dels tòpics, perquè és un tòpic deliciós, que són les anxoves de l'Escala.
2: Sí, per nosaltres són la insígnia que ens porta arreu del món, no? Les trobem a molts restaurants i parlar de l'anxova és parlar de l'Escala.
1: Clar, m'han dit que els hi heu dedicat una festa i tot?
2: Sí, des de ja fa molts anys l'Escala doncs, fa la festa de l'anxova, que és el primer diumenge d'octubre, i també doncs, és una data que els escalencs tenim molt sentida, no? És una data important per nosaltres.
1: No, és que realment les anxoves de l'Escala es mereixen un museu que, de fet, crec que tenen, no? Si no vaig errada.
2: Sí, tenim el Museu de l'Anxova i de la Sal, exacte, que explica tot el, de fet, és una mica un museu de la pesca, però, evidentment, les anxoves hi tenen un paper molt important.
1: Abans de marxar et volia dir, més enllà de terra de comerciants, de mariners, no que ara parlàvem, també és terra d'escriptors, i en aquest cas d'una escriptora en nom femení.
2: Sí, tenim Caterina Albert, Víctor Català, és un referent universal, pràcticament, de la literatura, no? Per nosaltres és un personatge doncs, que ens remeta en aquesta època de que per les dones era molt complicat i ella doncs, va haver de lluitar-ho i realment és un referent arreu literari.
1: És a dir, que passejar-se per l'Escala és sinònim de menjar bé, sinònim de veure la natura i també no d'entendre el perquè de la literatura de Caterina Albert, de Víctor Català. Marta Rodeja, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres i fer-nos de guia única per aquest espai.
2: Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer, i tant. Benvingut.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Notícies en xarxa. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic. La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
2: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
3: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Us agrada aquesta habanera? És molt popular a Cuba. Se n'han fet moltíssimes versions i es pot dir, sense cap dubte, que reporta cubanitat. És un tema referent de la cultura musical cubana. I, repeteixo, és una habanera. Avui el nostre company Martí Bacardí ens parlarà de la seva autora i intèrpret en aquest fragment que hem escoltat, la gran Maria Teresa Vera, de qui el músic cubà Silvio Rodríguez va dir: era sin vibrato, seca. Tocaba las notas y solo se prolongaba para glissar de un tono a otro, lo cual le imprimía una gracia, o más bien un carácter muy singular. Su emisión era aparentemente descuidada, natural, popular. Incluso a veces se le rajaba la voz, pero sin desafinar. Siempre hacía variantes de las melodías originales, por lo que en este sentido también interpretaba creadoramente. ¡Bon día, Martí!
1: ¡Molt bon día, amics! Maria Teresa Vera, un dels noms més importants de la música tradicional a Cuba. Maria Teresa Vera va néixer el 6 de febrer de 1895 a Pinar del Río, Cuba. Era filla d'un militar espanyol.
0: I què? Com van ser els inicis en el món de la música?
1: Jo de ben joveneta freqüentava ambients de bohèmia i de la trova, on es va començar a donar a conèixer. I va ser allà on el músic Manuel Corona li va aconsellar que es formés i estudiés guitarra. Ben aviat es va posar sota l'ensenyament del guitarrista José Díaz per iniciar uns estudis de guitarra que va culminar juntament amb els de composició amb el mestre que la va orientar, en Manuel Corona.
0: Molt bé! Bons ensenyaments sempre ajuden a desenvolupar el talent. Què més va passar-li a la senyoreta Vera?
1: Un fet cabdal a la seva vida va ser l'estrena de l'obra Mercedes, quan comptava amb menys de 20 anys al Teatre Politeama Grande de La Habana, amb el duet amb què va iniciar la seva carrera amb Rafael Sequeira, el compositor de l'obra Mercedes. Va tenir molt d'èxit, el que li va obrir les portes a seguir en el món de la música. El duet amb Sequeira els va portar a actuar a Nova York i a gravar diversos discos. Ho explicava així.
2: En 1916 comencé a trabajar con Rafael Sequeira. Nosotros nos dedicamos especialmente a la canción cubana. Sequeira y yo hicimos más de 5 viajes a Estados Unidos, bien acoplados, identificados en nuestra misión artística. Enseguida popularizamos dentro y fuera de Cuba. Nuestro dúo fue un éxito popular, aunque sea inmodesto decirlo.
0: Bon inici el de Maria Teresa Vera en el món de la música. Sembla que apuntava ben alt.
1: Es va rodejar sempre de grans noms de la música tradicional cubana, amb Rafael Sequeira, Manuel Corona, amb qui va aconseguir un contracte amb la discogràfica RCA. També després al costat d'Higinio Rodríguez i més tard Miguel García. Després de formar duet amb aquest darrer, superada la mort de Rafael Sequeira i cantar en solitari un breu temps, va formar part de dos quartets. També va fundar el 1926 el Sextet Occidente, amb qui també va poder viatjar a Nova York i gravar alguns temes.
0: Molta creativitat la de Maria Teresa Vera com a artista. Veig que era un cul inquiet.
1: Ja a partir d'aquí va continuar amb diverses agrupacions i assolint molt d'èxit a diverses emissores de ràdio, com Radio Salas o Radio Cadena Suaritos. Viatges també a Mèxic i un llarg etcètera d'èxits.
0: I pel que fa a la composició, què va fer?
1: Sobretot en l'època de divulgació del cançoner cubà per emissores de ràdio, va composar temes importants, com Por qué me siento triste, No me dejes, no me sabes querer. Yo quiero que tú sepas. Y la Habanera, 20 años. L'any 1962, ja malalta, es va retirar de l'activitat musical. Finalment mor el 17 de desembre de 1965.

nodreix de totes les característiques bàsiques del gènere habanera. Alguns la interpreten com a bolero, però és en aquest cas que perd part del seu encant. Escoltem ara la versió de Diego el Cigala, fusió estètica del cantor flamenc, amb el gran Bebo Valdés al piano.

0: Que bonic aquest tema! Quan una obra és bonica, ho és des de qualsevol punt de vista estètic.
1: I tant! També l'han encantat grans músics de la realitat de la tradició cubana, com Omar Portuondo, Ibrahim Ferrer, Barbarito Díez o Buena Vista Social Club.
0: Molt bé, Martí. Sempre ens deixes amb la boca oberta amb les teves explicacions. 20 anys, una habanera de Maria Teresa Vera. Un tema que si mai viatgeu a Cuba el sentireu de ben segur pels carrers, al costat de temes tan populars de la tradició cubana com Làgrimes Negres o Guantanamera. Acabem escoltant un tema que m'agrada. És l'habanera 20 anys, cantada ara pels joveníssims Isaac i Nora. Dos músics que quan eren nens li van saber treure tot el suc.

0: bla bla bla bla bla bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
2: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, dudua.
3: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja? Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.
6: José, muchachos, los hispanos, vamos a la bohemiada.
7: Mucha, okay. Vamos allá.
8: Sí, vamos. Qué chévere.
6: Listo, ¿no?
8: Estoy preparado.
6: Escucha.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les diferències de renda entre els municipis de les comarques gironines continuen sent importants. Les últimes dades de l'Agència Tributària situen Ullastret al capdavant del rànquing gironí, amb una renda bruta mitjana de 119.407 euros. A continuació, se situen altres municipis petits, com la Vajol 90.581 euros, Vilopriu 77.099 euros o Fontanilla 66.932 euros. Detenen dos homes per robar coure d'una nau industrial en desús a Ordis. Un dels sospitosos va fugir en cotxe quan va arribar la policia, però va ser localitzat poc després al camp de futbol de Borrassà gràcies a la col·laboració ciutadana. Lladres i reincidents. Els veïns del barri vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El col·lectiu veïnal del barri vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes empintades a cotxes amb l'esvàstica nazi. Evidentment, cervells que no evolucionen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
3: Centre Veterinari Empordà. Visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: I parlant d'emocions...
1: Sent.
2: Vale.
3: Salut i humor.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Tiri, tiri, tiri.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bona tarda. És que he sentit l'anunci de que regalàveu entrades pel circ per veure si em puc aconseguir un parell. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
3: you, Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

0: Ja. Marta, què et passa?
1: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
0: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
1: Profe.com?
0: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
1: Doncs ara entro a profe.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada quatre catalans pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles i el 90% percep que la seva visió ha empitjorat. Són conclusions de l'estudi Com influeixen les pantalles en la salut visual de l'associació Vision i Vida després d'analitzar els hàbits d'exposició a ordinadors, tauletes i la televisió com el més perjudicial de tots. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: El 25% dels catalans admet que pateix fatiga visual per un consum elevat d'hores davant les diferents pantalles. De fet, 4 de cada 10 utilitza els dispositius electrònics 5 hores o més. I això té un impacte directe sobre els ulls, com explica Elisenda Ibáñez, coordinadora a Visión y Vida.
3: Estem utilitzant molt la visió de prop. Els nostres ulls no estan preparats. L'ull, el que fa és que se'ns està fent més llarg, és tensa. Diguem-ne que la retina, imagina't que és com un ou i que el que hi ha dintre té més espai, amb la qual cosa estem potenciant l'aparició d'enfermedades com desprendiments de retina, retinopaties.
2: Però a més s'afegeix que en la interacció de l'ull amb les pantalles parpallegem força menys i això també comporta conseqüències per a la salut visual.
3: Ens trobem que davant d'una pantalla parpallegem una quarta part de lo que fem caminant pel carrer. El parpalleig el que fa és humectar l'ull, reparteix la llàgrima sobre la part que tenim oberta entre les dues parpelles, no? Aleshores, clar, l'ull es resseca, llavors l'ull sec també és una simptomatologia molt associada a l'ús de pantalles.
2: Ara bé, l'informe també constata que la salut visual ha canviat en els joves arran del consum de pantalles.
3: Els nens estan miopitzant. Si et tornes miop, què passa? Que no veus de lluny. El sistema es reestructura i es fa potent amb visió de prop, però com a conseqüència no veu de lluny. I ens estem trobant que la miopia fins als 30 i algú segueix creixent, com si fossin adolescents. Abans, als 19 o 20 anys, no creixia més la seva miopia.
2: Problemes de visió, però també molèsties davant la llum natural per l'exposició prolongada de pantalles.
3: Pantalles com a 1%. Té aquesta sensació de que està enlluerna, que li molesta la llum, algun dia a la setmana o uns quants dies a la setmana.
2: Sense oblidar que el consum abusiu de pantalles ens fa adoptar postures estranyes o forçades per poder veure-hi, el que explica que 9 de cada 10 catalans percep un empitjorament visual.
1: Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Fa uns anys l'exposició que teníem a les pantalles eren bàsicament les televisions, després les televisions i els ordinadors. Més tard es van afegir els telèfons mòbils, les tauletes. Quant de mal ens està fent aquesta multiexposició a les pantalles?
4: Bé, està clar que passar de la visió llunyana, que és el que tots estàvem acostumats com a persones a estar tot el dia enfocats en alguna cosa que està molt a prop nostre, ha canviat l'esquema del nostre sistema visual, no? És evident que ja ho diu l'OMS, que en el 2030 hi haurà una pandèmia, quasi la meitat de la població serà miop i això serà algo que pot afectar a la població quan augmenti amb l'edat, no? Perquè ser miop en principi no és cap problema, però si tens unes ulleres, unes lentes de contacte, un sistema corrector, però sí que és veritat que la variació morfològica de l'ull fa que estigui associada a malalties.
1: Quines són les patologies més freqüents associades a les pantalles, a l'ús excessiu d'aquestes pantalles?
4: Quan més gran la pantalla, pitjor. Si l'ull es fa més gran, perquè quan l'ull es fa miop, el que s'està fent és fer més gran, s'està estirant més, o sigui, en lloc de ser més rodonet, acaba sent com un globo estirat. Això fa sí que la morfologia de dintre en el futur pugui tenir patologies com qualsevol tipus de retinopaties, desprendiment de retina, glaucoma, però hi ha una altra cosa que està associada, que potser se'n parla menys, però que ja està ara, i és que quan nosaltres estem concentrats i estem mirant, el que estem fent és disminuir la nostra freqüència de parpalleig. Normalment parpallegem al dia entre 14 i 20.000 vegades de forma involuntària. Si estem moltes hores connectats i molt temps connectats amb tauletes digitals o mòbils o ordenadors, el que fem és disminuir aquesta freqüència a la meitat. Per tant, el que fa més mal és la televisió. I això fa l'aparició de l'ull sec.
1: I imagino que també l'ús de les pantalles afecta a la percepció que tenim de la llum natural. Hi ha gent que es torna més sensible a aquesta llum, que d'una altra banda imagino que és imprescindible, no? Perquè la llum natural fa que l'ull descansi.
4: Sí, a veure, això ja està demostrat científicament, que l'exposició a l'aire lliure disminueix la progressió de la miopia. És un factor que s'ha vist dels nens que escolaritzats, que d'alguna forma fan més activitats a l'aire lliure, la miopia els hi creix menys. Hi ha la famosa regla del 20-20-20, que és cada 20 minuts mirar a 20 peus, que són aproximadament 6 metres, i durant 20 segons. Jo afegiria que durant d'aquests 20 minuts, quan estem mirant de lluny, és a dir, canviem la nostra postura de visió de la vora a lluny, que hi hagués un espai de lluny de 6 metres com a mínim, i que parpellegéssim.
1: I hi ha coses que poden contribuir a millorar, per exemple, els filtres de pantalles?
4: No hi ha una... Com més eliminem els reflexes de les pantalles, millor, però això... Els addictes a la tele és difícil i són els que tenen pitjor visió generalment. Sí que hi ha una teoria que diu que els filtres de pantalla el que s'estan és protegint les retines a llarg plaç més que eliminar, diguem-ne, o protegir per la miopia, no? Una cosa és l'increment de miopia i l'altra cosa és com la teva estructura de la retina, com la pots arribar a protegir.
1: Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio
8: Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.
9: Ros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: Volem saber com et lleves.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència. Oh!
7: Ole!
4: Oh!
7: Ole!
4: Oh!
7: Ole!
8: Sabies que...
9: Una curiositat intrigant és l'existència de les pedres d'Ica al Perú. Aquestes pedres estan cobertes de gravats que mostren escenes que desafien la nostra comprensió de la història precolombina. Entre les imatges hi ha representacions de dinosaures juntament amb humans, cirurgies complexes i tecnologies avançades com telescopis o mapes estel·lars. I tot això tallat en adhesita, una roca volcànica molt difícil de treballar. El debat sobre l'autenticitat d'aquestes pedres és intens. Alguns sostenen que són prova que civilitzacions antigues posseïen coneixements més avançats dels que es pensava, suggerint fins i tot un contacte entre humans i dinosaures. Tot i això, molts científics i arqueòlegs les consideren un frau modern, argumentant que els gravats són massa precisos i detallats per haver estat fet amb la tecnologia disponible a l'època precolombina. La controvèrsia augmenta amb la figura de Basilio Ushuaia, que va admetre haver creat algunes pedres, encara que ell mateix va insistir que només estava copiant gravats d'altres pedres antigues trobades a les mateixes àrees. Així, les pedres d'Ica representen un fascinant enigma que qüestiona la nostra comprensió de la història, l'arqueologia i la integritat dels descobriments científics.
10: Bar Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
11: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Amo, mami. Amo, darle ritmo.
3: Amo.
2: Ahí va. Que...

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les diferències de renda entre els municipis de les comarques gironines continuen sent importants. Les últimes dades de l'Agència Tributària situen Ullastret al capdavant del rànquing gironí, amb una renda bruta mitjana de 119.407 euros. A continuació, se situen altres municipis petits, com la Vajol 90.581 euros, Vilopriu 77.099 euros o Fontanilla 66.932 euros. Detenen dos homes per robar coure d'una nau industrial en desús a Ordis. Un dels sospitosos va fugir en cotxe quan va arribar la policia, però va ser localitzat poc després al camp de futbol de Borrassà gràcies a la col·laboració ciutadana. Lladres i reincidents. Els veïns del barri vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El col·lectiu veïnal del barri vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes empintades a cotxes amb l'esvàstica nazi. Evidentment, cervells que no evolucionen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: I parlant d'emocions...
2: 43.
3: Exacte.
4: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Sabies que l'article salat també s'utilitza fora de les illes? Escap, escamins, sos calçons, ses illes. En general, aquest article es fa servir sobretot a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Però l'Empordà i el País Valencià encara es pot sentir en alguns pobles i en algunes localitats, ja que aquestes van ser repoblades per mallorquins durant el segle XVII. Yeah, yeah.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Cadaqués reclama a la Generalitat que aturi el projecte de reintroducció de la foca monjo al Cap de Creus perquè pot afectar el seu entorn marítim. Girona, Gemma Esteve.
2: L'Ajuntament de Cadaqués està molesta amb la Generalitat perquè assegura que s'ha assabentat del projecte per la premsa. Segons el consistori, la proposta implica crear un recinte que afectaria tres cales i alerten que això podria tenir conseqüències per activitats com la pesca, la navegació, el busseig. Manel Rahola és el regidor de Serveis Marítims.
3: Aquestes tres cales són cales que hi ha les barques, les embarcacions hi poden anar a la temporada d'estiu, també hi ha accés des de terra pel parc natural i es pot arribar a les platges. Llavors, si es tanquen aquestes cales, serà un inconvenient. Com a mínim es tindria que consensuar i mirar si realment és necessari.
2: La iniciativa busca recuperar la foca monjo, una espècie marina que va desaparèixer de les costes catalanes durant el segle XX. L'últim albirament confirmat és de 1973 entre Roses i Cadaqués. La Generalitat reconeix que el projecte és incipient, però voldria posar-lo en marxa el 2027 amb exemplars que podrien venir de Cabo Blanco, Mauritània, amb qui Espanya té un conveni de col·laboració per la conservació de l'espècie. Des de Cadaqués demanen aturar els tràmits i consensuar amb el municipi els passos a seguir.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: Hola a tots i totes.

0: Desperta.
1: Aquesta és l'hora feliç.
2: Hora, hora, hora. Ai, ai, biri, biri, bim, bom. Ai, ai, biri, biri, bim, bom. Biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, bom.
3: No et confonguis. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Va, talla el rotllo.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
7: Salvador Dalí pinta amb un somni.
8: A jugar!
9: Quina meravella, quina alegria estar tots ben juntets i arreplegadets cada dia.
10: Rumba, samba, mambo.
11: Catalunya, endavant!
9: Si us parlo, per exemple, de 17 anys, molts diran, ah, doncs són molts anys. Altres diran, home, doncs no són tants. 17 anys d'una fira d'herbes, com ho veieu? Molt bon dia, Joan Carles.
12: Bon dia a tothom.
9: Què tal, com estem?
12: Pues molt bé, aquí preparant-ho tot.
9: Sí, Joan Carles és el regidor de l'Ajuntament de...
12: Vilanova de Sau.
9: Sí, regidor de...
12: Jo sóc el regidor... Bueno, els títols són molt llargs i la feina és molta, però el sou no n'és cap, Vull dir, perquè de vegades la gent s'espanta. Sóc el regidor de Cultura, de Ciència, de Medi Ambient, etcètera.
9: Sí, m'has parlat tu del sou. Què cobra un regidor de Cultura en la població...?
12: Zero.
9: Res.
12: Res.
9: A Vilanova de Sau no es paga els regidors.
12: Ni el regidor ni l'alcalde. Bueno, no, l'alcalde haurà de cobrar com a tot arreu perquè ha sortit un decret llei que això farà, que els otorgarà un sou, però nosaltres fa molts anys que vam renunciar al sou.
9: Carai. Tu a què et dediques, a part de regidor de Cultura?
12: Bueno, jo aquí a Vilanova sóc l'herbolari de Sau, però fora d'aquí sóc professor de química a la Universitat Autònoma i amb una altra escola, amb unes altres escoles, o sigui que jo em guanyo la vida amb altres coses. Vull dir, el meu poble és el meu poble, és un altre tema. Tot el que fem aquí és realment perquè ens agrada i perquè volem que el poble ens tiri endavant.
9: 17 anys d'una fira de les que té lloc a la vostra població,
12: sí.
9: Són molts anys o pocs anys?
12: Home, a veure, són molts anys si tenim en compte que som un poble molt petit, que som, encara que el padró siguem 320, doncs realment que hi visquem són 180 persones, per tant és un esforç important pel poble, doncs, fer una fira i que aguantar-la durant 17 anys, tenint en compte que normalment ens visiten al voltant d'entre 4 o 5.000 persones, o sigui que multipliquem per 15 quasi bé la població del poble, no? I clar, Això és important perquè és un esforç gros. No puc comparar-me amb altres municipis més grans, però per nosaltres és un esforç important i per tant haver arribat al 17 estem molt contents.
9: Bé, anem ja directament al que és la fira.
12: Sí.
9: A Vilanova de Sau, a Osona.
12: Sí.
9: De què tracta aquesta fira, que ja porta 17 anys funcionant d'una manera normal?
12: A veure, nosaltres aquí doncs, tenim l'avantatge de que, bueno, i des d'aquí, com a regidor de Cultura i en nom de l'Ajuntament, m'agradaria convidar tothom que vingués algun dia a veure'ns. Vull dir, nosaltres tenim molts atractius, no només l'embassament que surt ara i està tan de moda. Tenim un atractiu i és que és un poble que s'ha pogut mantenir doncs, realment certament aïllat, i això ha fet que arribi fins avui amb un gran patrimoni natural, molt gran, molt gran. Vull dir, per exemple, si només parlem de plantes, us diré que de les 3.000 i escaig espècies que es poden trobar a Catalunya, doncs més de 1.000 les tenim representades només a Vilanova de Sau i al seu entorn, amb la qual això va fer que fa molts anys penséssim en promocionar aquesta diversitat vegetal a l'hora que protegir-la. I llavors ens va acudir, perquè en aquell moment doncs, no n'hi havien, doncs, fer una fira dedicada a les herbes remeieres, recuperar una miqueta la saviesa popular que hi havia hagut aquí a les Guilleries, a la zona del Montseny, del Coll de Cabra, i vam començar així, o sigui, promocionar una mica el poble des del nostre patrimoni, en aquest cas era el patrimoni natural, i així vam començar.
9: Sí, perquè és una fira que arreplega tot el que és herbes remeieres, diu aquí, i productes artesans.
12: Sí, el de productes artesans ho vam afegir més tard, perquè bueno, és l'única fira grossa que es fa al municipi, i bueno, igual que a tothom li agrada doncs, gaudir doncs, jo que sé, des d'un bon embotit fins a un bon formatge, doncs vam pensar que bueno, un cop a l'any doncs, fer festa grossa i llavors doncs, permetre que vinguessin altres tipus d'artesans, no només herbolaris o gent que es dedica doncs, al tema de les plantes, no només remeieres, sinó les que es poden utilitzar en jardineria o les que es poden utilitzar doncs, per fer per la cuina, qualsevol cosa que tingui a veure amb les herbes.
9: Sí, també tinc entès que, a part del que és la fira pròpiament dita, doncs també els assistents podran gaudir d'una conferència.
12: Sí, sí, sí.
9: Una conferència que parlarà sobre les herbes, sobre...
12: Sí, sempre parla sobre les herbes.
9: Sí.
12: I, bueno, des d'un punt de vista doncs, pràctic i també de coneixement, no? Que és el que se sap fins ara d'això, no? Perquè se'n parla molt, però... Bueno, potser cal que posem els punts sobre la i, no? Ni és tot tan bo ni és tot tan dolent, o sigui, la idea és parlar-ne del tema, no? Però cada any en tenim una, dues, tres, depèn de l'any, el programa és més o menys extens, no? En funció de les possibilitats.
9: Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
9: Adéu.
0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
6: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
13: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
14: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
6: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
14: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els avis i ulls.
6: M'ho imagino.
15: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
6: Petó!
15: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
16: Cada dia fem un pedaç endavant.
13: Bueno, pots comptar.
6: Molt bé, doncs.
17: És K25.
18: Servei d'acreditació de competències professionals.
19: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
18: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional,

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

0: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
1: En el 107 de la FM...

0: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
1: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
2: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

75, 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722-60-21-48 o a forumgirona.cat.
3: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
4: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.
1: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
2: I parlant d'emocions,
3: 52.

0: I parlant d'emocions...
1: 77. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en dues actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de cabdells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Manolo, que llegamos tarde.
1: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: No sé si sabíeu que hi ha una fòbia nova d'aquest segle que es diu la nomofòbia, que és la por irracional i ansietat i pànic a estar sense telèfon mòbil o quedar-se sense cobertura o no poder utilitzar-lo. I això es veu que hi ha gent que ho té això, no? Aquella sensació de que surts al carrer i et toques la butxaca i no portes el telèfon. Tots tenim una mica, no?, l'esglai aquest de quedar carta sense mòbil.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
5: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
0: És Ràdio Vilasacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
0: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança marca Espolla són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: Notícies en xarxa.
1: Els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? O sigui, estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa de fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
3: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui us recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: ¿Dónde este radio vi la sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
2: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: 35.
1: Exacte.
2: Setze jutges d'un jutjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als conserges. Els conserges de la nostra escola. Potser el vostre no es diu Joan, potser es diu Maria, o Lucía, o Xavi. Però escolteu aquest poema que va dedicat a elles i ells.
5: Hola, em dic Dylan Isaac Arita Osorio. El poema que he escollit es diu En Joan, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha interessat el títol. En Joan, obrir, tancar, ordenar, imprimir, reparar, ajudar i acollir. Si el conserge que us rep al matí és persona eficient i de tarana somrient, segur que la vostra escola gaudiu de molt bon ambient.
4: Gràcies, Dylan. Gràcies per escollir aquest poema. Ens ha agradat molt que participis al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: I parlant d'emocions...
3: 47.
4: Ara toca raonar.
5: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem. Fins i tot podríem arribar a imaginar que hi ha partits polítics que han creat el seu propi canal televisiu o el seu propi canal de ràdio o premsa i fins i tot xarxes socials, com és el cas del PP, amb 13 Televisió, la cadena COPE, el diari La Razón, ABC, per exemple, per exemple. Imaginem que de la mateixa manera cada partit polític finança programes de ràdio i televisió concrets amb la finalitat de perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins als quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Soc la Pera.
3: No facis el pressa.
2: De gran, borrem en les cireres.
4: Quan t'apropes, les cames et fan figa.
5: No siguis maló.
6: La fruita forma part de les nostres vides.
7: Que la fruita t'acompanyi.
8: Estimo la fruita.

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: L'origen de la marató es remunta a l'antiga Grècia i es basa en la llegenda d'un missatger anomenat Filípides. L'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer des de la ciutat de Marató fins a Atenes, a una distància aproximada de 42 quilòmetres, per anunciar la victòria dels grecs sobre els perses a la batalla de Marató. Després de lliurar el seu missatger, es diu que Filípides va col·lapsar i va morir d'esgotament. La marató moderna es va introduir als primers Jocs Olímpics moderns al 1896, celebrats a Atenes, Grècia. L'esdeveniment va ser inspirat per la gesta llegendària de Filípides i va ser dissenyat per commemorar el seu recorregut històric. La distància oficial de la cursa va ser fixada en 42,195 quilòmetres durant els Jocs Olímpics de Londres al 1908, quan la cursa es va estendre perquè acabés davant de la Llotja Real.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Gironit.com.
5: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
4: Gironit.com.
5: Concursos, entrevistes, fotos, bors de treball.
4: Gironit.com.
5: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
4: Gironit.com.
6: Atenció, fans del futbol! Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Ràdio Vilasacra.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Ràdio Vilasacra.

Els corbs poden reconèixer cares humanes i guardar rancúnies. Aquests ocells, entre els més intel·ligents del regne animal, tenen una memòria excepcional. En experiments, com els realitzats a la Universitat de Washington, els corbs que van ser capturats i alliberats per investigadors amb màscares específiques van aprendre a identificar aquestes màscares. Mesos després, atacaven o renyaven a les persones que portaven les mateixes màscares, però ignoraven altres. Aquest comportament demostra no només reconeixement facial, sinó també la capacitat de comunicar informació a altres corbs, formant una mena de xarxa social d'alerta. A més, els corbs fan servir eines, resolen trencaclosques complexos i planifiquen accions futures, com amagar menjar per recuperar-lo més tard. La seva intel·ligència rivalitza amb alguns primats i la seva escorça cerebral, encara que diferent, és igualment sofisticada. Aquesta capacitat de memòria i venjança ha inspirat estudis sobre cognició animal i fins i tot obres de ficció.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
5: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: WhatsApp.
9: Da Brindisi in Italia, saluti a Radio Villa Sacra, un sacco di emozioni per tutti voi.
7: Ara, ara i sempre, la teva veu.
10: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Radio Villa Sacra, també.
11: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Notícies en xarxa.
1: Els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? S'ha de tenir per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya. I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
3: Ep! Sí i no.
4: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
5: Ei! És Ràdio Vilasacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
2: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Bombella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Bombella, on

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
2: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diuen

0: amb situacions d'alt impacte emocional.
1: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
2: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.
2: Felicitats.
3: Felicitats.
4: Felicitats.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Te'n recordes, te'n recordes.
4: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: A Navata, Torremirona, esport i spa, del club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, esport i spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.

0: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: Continguts en xarxa.
2: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos, aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu i Esclat.
7: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosch. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Escolta'm, i com puguis em poses d'en paret per un forat? Tinc ganes de rumba avui, jo. Tinc ganes de bellugar-me. Un petonet, guapo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: A què t'han entrat ganes de ballar?
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.

0: Notícies en xarxa.
1: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una 60ena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.
4: I ara?

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: amicsdelagentgran.org. Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Papa, m'expliques un conte?
4: Atención, atención, porque tenemos una noticia de última hora aquí en Sálvames. De verdad que me han llamado, me lo han dicho. Han visto en un restaurante a los hermanos Gasol juntos. ¿Pero esto qué es? ¿Incesto? A ver, Kiko, Milán, Lidia, hablado en uno que todos a la vez tenéis más peligro que Sergio Ramos en un club de lectura. Venga, ¿qué dice?
5: Y parlant d'emocions...
6: 72.
7: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
8: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
9: Castell de Cardona.
10: Construït sobre una muntanya des de la qual domina la conca del Cardener a la comarca del Bages, va ser, des del segle XI fins al XV, el nucli residencial dels senyors de Cardona, un dels llinatges nobiliaris més importants del país. Destaca la defensa durant la Guerra de Successió del 1711 al 1714, ja que va ser l'última fortalesa que es va rendir a les tropes de Felip V. Documentat des del 981, conserva elements de l'època medieval. Al principi, el conjunt estava envoltat d'un mur, però durant les guerres del segle XVII, especialment la dels Segadors, va necessitar d'utilitzar l'artilleria i va fer que s'envoltés d'una segona muralla per ordre del duc de Mediona Sidònia, lloctinent de Catalunya. El recinte està dividit per la meitat entre els pavellons senyorials i el recinte de la canònica de Sant Vicenç. Té una impressionant arquitectura amb la gran basílica en forma de creu llatina i amb les naus laterals que actuen com a contrafort de la central. Destaquen la Torre de la Minyona, el pati ducal, els baluards de defensa i les vistes sobre la Vall Salina. Actualment és parador nacional i algunes habitacions mantenen l'encant dels llits amb dosell.
8: La llegenda.
9: L'octubre de l'any 1810, l'exèrcit francès acabava de saquejar la ciutat de Solsona i volia dirigir-se cap a Cardona. Com en gairebé totes les guerres, també hi havia un traïdor, un cardoní, el sabater Murtra. Els va indicar com podien atacar per sorprendre la vila i el castell de Cardona. El dia 21, quan a l'església de Sant Miquel se celebrava la festa dels Sant Màrtirs, es va presentar per la part de Planès l'exèrcit francès a les ordres de MacDonald, amb 8.000 homes a peu i 800 a cavall. Tot l'exèrcit de Campoverde, que es trobava a Cardona, es va dirigir cap avall pel camí de Solsona, excepte els guerrillers, que s'emplaçaren a Sant Quintí de Planès. Allí hi va haver una gran batalla que va durar des de les 9 del matí fins les 11 de la nit. Les morts de l'exèrcit francès foren moltes. En canvi, les baixes de la tropa de Cardona van ser molt poques. Segons es diu, els francesos es van retirar perquè van veure la muntanya i els baluards del castell de Cardona plens de barretines i van creure que estaven en inferioritat numèrica, pensant-se que eren soldats. La gent de Cardona va atribuir aquesta victòria als seus patrons, els sants màrtirs Saldoni i Hermenter. A Cardona, durant molts anys, fou molt popular una cançoneta dedicada al sabater Murtra, que deia així: els francesos venen, venen per Sant Quintí, el sabater Murtra els ensenya el camí.
10: Aquesta que acabeu de sentir se la coneix com la llegenda de les barretines. En trobareu més dades als webs cardona.cat i salcardona.com, on trobareu horaris d'obertura al públic i de visites guiades i preus.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: es
1: Cavity Sync.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
3: A 1, 2, 3.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
1: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: La xarxa.

0: Auto Taller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50

Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

informació, música, entreteniment. El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: La xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-seca, emissora líder a casa de la Remei.

0: Notícies en xarxa. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel. Així consten les dades que ha publicat un organisme oficial del país helvètic que ho atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, a només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, que és l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament. A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
2: Això sí. Fets, que la paraula està a la comunicació plena.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Tanca els ulls.

que els gats enterren la seva femta? Igual que els gossos enterren el menjar o les seves joguines preferides, els gats tenen costum d'enterrar la femta. Amagar les seves necessitats és un instint felí natural, però no ho fan únicament perquè estiguin obsessionats amb la neteja. El motiu pel qual els gats enterren les necessitats és perquè utilitzen l'orina i la femta per marcar el seu territori. Per nosaltres, tots dos poden fer la mateixa olor, però ells aconsegueixen diferenciar-los gràcies a les feromones, unes substàncies químiques que segreguen els animals i que són un mitjà de transmissió de senyals. És a dir, que les feromones són molècules portadores d'informació que traspassen un missatge d'un gat a un altre. En el seu hàbitat, els gats dominants, inclosos els lleons, lleopards, tigres i jaguars, competeixen pel territori. És per això que no solen enterrar els excrements com a senyal de que volen reclamar una zona en concret. Per contra, els gats salvatges més petits o febles enterren la femta per assegurar-se que els gats dominants no se sentiran desafiats. D'altra banda, els gats salvatges amaguen la femta per evitar cridar l'atenció d'altres depredadors cap a ells mateixos o cap a la seva ventrada de gatets. Els gats domèstics també tenen aquest instint d'autoprotecció i encara que no tenen depredadors, és possible que enterrin els seus excrements per precaució.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
3: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosch. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: que d'altres no tenen.
1: Oi, jote.
2: Molt bé, Albert, parelles.
3: Parelles, vinga. Anem-ho a fer a nivell internacional.
2: Vinga.
3: Vinga, va, què diuen els xinos? Vinga, escolta, es deia Zhuang Zi. Això de Zi vol dir mestre. Uns diuen Zé, els altres diuen Té. O sigui, va, que quan diuen Zhuang Zi vol dir el mestre Zhuang, no? Aquest senyor, que per cert, fora bromes, qui el vulgui llegir, és, és d'una delicadesa i una meravella i una saviesa que jo el tinc de llibre de capçalera. O sigui, aquest senyor, quan jo tinc algun dubte o les coses no les veig gaire clares, agafo el Zhuang Zi i començo a llegir coses d'ell i, noi, se t'aclara la visió, eh? Mira, què diu el senyor Zhuang Zi sobre la parella? Doncs, fa 2.500 anys, recorda, eh? Diu que l'amistat de l'honor és insípida com l'aigua. L'amistat vulgar diuen que és dolça com el vi. Diu insípida la primera, però íntima d'acord. Dolça la segona, però fàcil de trencar. Quan no hi ha raó per estar units, tampoc n'hi ha per separar-se. Que bonic. Diu una altra cosa, el senyor Zhuang Zi. Els que estan units per als interessos es rebutgen mútuament quan surten dificultats, mals i desgràcies, mentre que els emparentats per la naturalitat s'uneixen més en temps de mal de caps, de mals i de desgràcies. 2.500 anys, Xavi, 2.500 anys. Que no sabien res, no sabien res, per favor.
2: Espera, que conto.
3: El que no podràs contar és que això que se sap de tant de temps, encara estem aquí qüestionant i perquè funcioni una cosa que tindríem que saber ja de sobres. Per què no funciona?
2: Sí, sí, és la parella un fet social o natural? A veure...

0: Hola.
1: Hola.
0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí, en principi sí.
0: A l'hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
1: No, perquè això depèn de la convivència, si estàs bé amb la parella, pues sí, però si no, pues no té per què ser per tota la vida.
0: Té vostè parella?
1: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: Ui, molt poquetes. Dos. Bueno, i parella, una.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
1: Sinceritat? Jo què sé. Ser pacient?
0: Jo què sé.
1: Vale.
0: Molt bé, gràcies. Viure en parella és un fet natural des de la vostra opinió?
2: No, depèn de cada un mateix, no és necessari.
0: Vale. I el que hasta la muerte os separe s'ha de complir obligatòriament?
2: No, bueno, estem a altres temps a canviar la cosa.
0: Té vostè parella?
2: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
2: No tinc tant de temps per pensar.
0: No? I tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella?
2: Bueno, convivència, comprensió i felicitat.
0: Moltes gràcies. Hola. Viure en parella és un fet natural des de la seva opinió?
3: Fet natural? Home, natural, segons com tu, com tu miris, eh? Jo no...
0: Vale. Hasta que la muerte os separe s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Té. Vostè parella, sí, eh?
0: I pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una.
0: Tres característiques importants per vostè que ha de tenir la seva parella.
3: Ai, la mare. Tres característiques? Pues bueno. Comunicació, respecte, tres, i convivència.
0: Moltes gràcies.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Llibres per somiar.
2: Hi havia una vegada, Els records dels comptes, de Laura Ortega. Publicat per Flamboyant. Recomanat a partir de 8 anys.
1: Llibres per somiar.

0: ben pensat, la música sona bé.
1: Todo se ha cubierto.
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
3: A la carta, als restaurants.
4: Ràdio Vila
3: Aquí,
4: Sacra.
3: Sensacions plenes de sorpreses.
5: A l'Empordà, Ràdio Vila Sacra cal sentir. Tothom ho sap, encara que ningú t'ho vulgui dir. És l'emissora més sana tota la setmana. És l'emissora més original, diguin el que diguin altres, és igual. És l'emissora més divertida perquè recull sensacions de tota una vida. Llorenç Ventura des de Figueres.

0: Tinguts en xarxa. La bona cuina.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: No facis més dietes. Quan s'apropa l'estiu, es comença a patir per l'aspecte físic que es lluirà aquest any a la platja, per si el banyador de la temporada anterior seguirà quedant igual de bé, o per si s'aconseguirà baixar de talla. El principal problema és que aquests objectius estan basats exclusivament en l'aspecte físic i no en l'àmbit de la salut. Això provoca que per assolir-los es segueixin dietes miracle, restrictives, amb prohibicions alimentàries i es desencadenin sentiments de frustració, falta d'autoestima, angoixa i obsessions. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com «m'he portat malament», «no em puc controlar», «he pecat», «avui no sopo per compensar» o «això no m'ho mereixo». Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Per aquest estiu, marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Do it!
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
6: Hola, sóc la Clàudia. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més bella.
5: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper embaladits. Adeu!

0: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, parc de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.
1: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No,

que li toqués la loteria? Molts i molts i molts milions d'euros? I agradaria poder fer i desfer a gust? Doncs no perdi la il·lusió. A mi també m'agradaria. Xupa xups de la paciència a la botiga del més enllà.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les diferències de renda entre els municipis de les comarques gironines continuen sent importants. Les últimes dades de l'Agència Tributària situen Ullastret al capdavant del rànquing gironí, amb una renda bruta mitjana de 119.407 euros. A continuació, se situen altres municipis petits, com la Vajol 90.581 euros, Vilopriu 77.099 euros o Fontanilla 66.932 euros. Detenen dos homes per robar coure d'una nau industrial en desús a Ordis. Un dels sospitosos va fugir en cotxe quan va arribar la policia, però va ser localitzat poc després al camp de futbol de Borrassà gràcies a la col·laboració ciutadana. Lladres i reincidents. Els veïns del barri vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El col·lectiu veïnal del barri vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes empintades a cotxes amb l'esvàstica nazi. Evidentment, cervells que no evolucionen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: 012, la millor resposta.
1: Què et passa, bonica? Estàs trista?
2: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
0: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972 51 12 68.
2: Bon dia. És el que escolto més perquè escolta l'altre. És un avorriment. I no ens ensenyen res de bo. Ja t'hi quedaré més vegades.
3: Mare meva, quins oients que tenim.
4: Doncs sí, oients com cal.
3: Clar que sí.
5: Però què vols?
3: No, no, increïble. Abraçada gegant.
5: Us estimo.

0: Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. I has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocar d'ulls. Aquest és el seu cumpleanys.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Notícies en xarxa.
4: Passat l'estiu, toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places a llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Llei de Joana Cendra.
5: Pirineus 365, la marca de ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
6: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
5: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Boitaull, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
6: El que volem és arribar pràcticament a un 90, un 100% d'innovació a totes les estacions.
5: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'1 milió de visitants.
7: Xarxa de comunicació.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
6: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
5: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
7: No t'ho perdis.
8: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: I parlant d'emocions,
1: 54
2: continguts en xarxa. La bona tu.
3: L'arac és un aiguardent d'alta graduació que s'elabora a països com el Líban, Síria o Iraq.
4: Joaquim Vila.
3: El Líban s'elabora amb raïm blanc, de manera més o menys similar als brandis, conyacs o armanyacs. Primer vinifiquen la varietat de raïm blanc o beidi i a partir d'una selecció dels millors vins es destila 3 vegades en un alambí xarantès. La primera destil·lació, que dura 8 hores, és per aconseguir el nivell d'alcohol desitjat. La segona, que també dura 8 hores, és per eliminar impureses i quedar-se només amb el cor del destil·lat. I la tercera, que dura 20 hores, és la que dona als millors arac la puresa i distinció. Després, generalment s'envelleix en unes grans àmfores de ceràmica on el destil·lat s'afina perdent amb els mesos uns graus d'alcohol per evaporació. Un dels més famosos arac libanesos és el Masaya, que s'embotella en ampolles blaves. A diferència de l'arac libanès o siri, que prové del raïm, l'arac iraquià s'elabora amb dàtils i requereix tenir un estómac potent per degustar-ne tan sols una copa.

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Posa fi a l'abisme que suposa internet sense límits en mans d'un adolescent. Per això, el president Pedro Sánchez ha anunciat que es prohibirà l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. Com es farà, Elena Pérez?
1: L'executiu vol obligar les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d'edat perquè només hi puguin accedir a aquestes xarxes socials les persones que tinguin més de 16 anys. El projecte de llei que s'està preparant recollirà, a més, l'obligatorietat de les multinacionals tecnològiques d'implantar en tots els dispositius un control parental gratuït que permeti als tutors legals controlar l'accés a aquestes xarxes. Pedro Sánchez ha fet aquest anunci des de Dubai en el marc de la Cimera Mundial de Governs.
2: Today, our children are exposed to a space.
1: Avui els nostres nens estan exposats a un espai on mai haurien de navegar sols, un espai d'addicció, diu Sánchez. Abús, violència, pornografia i manipulació. No ho tolerarem més, els protegirem contra aquest salvatge oest digital. El govern, a més, prepara un projecte de reforma del Codi Penal perquè els directius de les plataformes digitals puguin ser considerats penalment responsables si no retiren de les seves plataformes continguts d'odi i il·legals. Estem parlant que es podrà perseguir, per exemple, el fundador de Facebook, Instagram o WhatsApp, és a dir, a Mark Zuckerberg o el propietari d'X, l'antiga Twitter, Elon Musk. Recordem que Austràlia, França i Portugal ja han aprovat mesures similars per controlar l'accés de menors de 16 anys a les xarxes socials.
0: Gràcies, Elena. Doncs els experts assenyalen que la mesura era necessària perquè els cervells dels menors no tenen, recorden, ni la maduresa ni la perspectiva de risc necessària per gestionar els continguts de les xarxes socials. Des de la Fundació ANAR constaten que amb les xarxes han aparegut noves problemàtiques de salut mental entre els joves, com el ciberassetjament, el grooming o el sexting, i un increment de les que ja existien. De fet, fins un 60% dels problemes que tenen estan relacionats amb la tecnologia. Diana Díaz, directora de les línies d'ajuda ANAR, en declaracions a Radio Nacional.
3: La salud mental, el repunte que ha pegado en los últimos 4 años en las líneas de ayuda ANAR, que es el principal, es el primer motivo de consulta de los menores de edad, es por el uso inadecuado de la tecnología.
0: I és que, segons assenyala Ferran Lalueza, professor de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, sovint les plataformes no només no eliminen els continguts tòxics, sinó que els promouen interessadament.
4: Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris, doncs, els queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables.
0: Per tot plegat, consideren que la mesura anunciada avui va en la bona direcció, però és només una primera passa. Més crític es mostra l'advocat especialista en entorns digitals, Ramon Arnó, qui opina que s'ha de posar el focus en els menors.
5: Les mesures han de ser d'un altre tipus. Evidentment, hi ha algun tipus de mesura prohibitiva, però la clau és dotar de competències digitals als menors perquè puguin detectar les situacions de risc i actuar de forma autònoma i no esperar que sempre la protecció vingui per via tecnològica.
4: Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris, doncs, es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables. Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris, doncs, es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables. Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris, doncs, es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables.
6: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
7: A veure,

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permets un dia mac. Ara vindran els ais i ulls.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
9: És K25. K25.

0: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: I parlant d'emocions.
3: 34.
4: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Una cançoneta. El xiulet de l'afilador. Vale? Adéu.
6: Quina cançó diu que desig escoltar? Podria repetir, please?
5: El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador.

0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.

0: també de gust que anem a dinar avui.
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Al coll. Tinc tortícoli.
3: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
4: Ai, ai, ai, ai.
5: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
6: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
7: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: coratge davant del canvi. Fiquis en un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
4: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
5: Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació i a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats? Si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. Tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts, i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem, i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. Ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
11: Intentas engañarme.
9: Bella, soy yo.

0: I parlant d'emocions.
1: 98. Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: Exacte.
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Notícies en xarxa.
1: El 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
2: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Un petonàs, que som molt simpàtics.
6: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
7: A Ràdio Vila!

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 6 de juny del 2022.

0: crida sobre la importància de preservar el medi ambient. L'ecòleg Joan Domènec Ros confessa el seu pessimisme i lamenta que encara ara no es prenguin les mesures necessàries per salvar el planeta.
1: En el medi ambient, que és urgent, que és una emergència grossa, et diuen, seria bo que fessis tal cosa, no gastis més aigua del compte, no facis no sé què. No, senyor, és una emergència, doncs posa sobre la taula tots els recursos que tens, si has de tancar fàbriques contaminants, si has d'impedir que es tassin boscos o que sigui, fes-ho, i això no es fa.
0: En canvi, Miguel Ángel Soto, portaveu de Greenpeace, una organització que va néixer mesos abans de la declaració d'Estocolm, considera que en aquest mig segle hi ha hagut avenços.
2: Tenemos herramientas, tenemos acuerdos, tenemos plazos, esto es importante, pese al pessimismo que nos genera algunas veces las cumbres internacionales, como las cumbres del clima, tenemos que seguir reivindicando que necesitamos llegar a acuerdos y ponernos a trabajar. Si no, o sea, estaríamos asumiendo que vamos a hacer la extinción, ¿no? Y de ninguna forma en Greenpeace pensamos que está todo perdido.
0: A la pregunta de què hem fet bé en aquests 50 anys, Joan Domènec Ros subratlla la protecció d'espais naturals, cosa que abans dels 70 pràcticament no existia. Soto es queda amb els resultats de mobilitzacions i acords com el que va protegir la capa d'ozó o la prohibició de la caça comercial.
3: Resulta molt evident que el món pensa de maneres molt diferents. Mentre uns pensen que cal salvar el planeta, altres pensem que el que hem d'intentar salvar són els humans, perquè el planeta continuarà endavant. Els que segurament no continuarem i desapareixerem serà els humans. Clar, són maneres d'entendre coses del cervell.

Piano, guitarra, violí, bateria, saxo, fins a una dotzena d'instruments musicals. Pots aprendre a tocar, a fer música, espai creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música, espai creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.
3: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: de perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.
2: La Garoina. El gust de mar protegit per unes punxes. Eriços de mar, orissos, eriçons, garoines, bogamarins, garotes, paperinells, cassoletes... No importa la varietat dels seus noms al llarg de la Costa Brava i mar enllà a l'Alguer, sinó el seu sabor i el seu misteri. La garoina és un equinoderm, animal recobert de punxes, de forma esfèrica que té el nom científic de Paracentrotus lividus. Les garoines o eriçons estan envoltats de llegendes i de connotacions sexuals. Pierre Garnier, el gran cuiner francès, va escriure que el sabor de la garota no està obert a qualsevol persona. És molt complex, tan amarg i dolç, lleugerament fumat i radicalment marí. Aquesta és una sensació extrema, gairebé sexual. És ben cert que són molt gustoses. En podem gaudir entre els mesos de gener a març, quan són més plenes. El 31 de març comença la veda i ja no en podrem agafar fins l'any següent. La forma tradicional al Baix Empordà de gaudir-ne és acompanyant-les de pa de pagès, que fa de cullera, alls tendres, botifarra negra i un bon porró de vi negre lleuger. També formen part de plats més creatius i elaborats. Les podem trobar en salses, com ara l'orcinada provençal, base també d'una sopa, en remenats d'ous o truites, gratinades amb cava o a l'arròs, a l'estil de la Costa Brava. A l'Alguer, on són molt apreciades, sovint les posen a la pasta. Com passa amb tot el marisc, les garoines han de ser ben fresques. Conservades en fred, poden aguantar no més d'un parell de dies. Un cop obertes, cal menjar-les de seguida, perquè amb l'aire i la temperatura s'encongeixen i es desfan ràpidament. Per agafar-ne i vendre-les, cal llicència de mariscador. En tenen molt poques persones. I per al consum propi, cal llicència de pesca recreativa. Sempre s'han de pescar sense ampolla, o bé punxant-les amb un garoter tradicional.
1: Una mica d'història.
2: Tradicionalment, les garoines es menjaven a la platja, tot just acabades d'agafar. Les obrien amb unes tisores i les menjaven crues, normalment d'aperitiu o bé per dinar. Els entesos diuen que menjar-les amb llimona és un pecat. La manera adequada d'obrir una garoina és agafant la clova amb una mà amb suavitat. Es clava la punta de la tisora dins l'orifici que té la garoina per menjar i defecar i es va tallant la closca en cercle. No es tallen per la meitat, sinó més amunt. És a dir, la part que es talla s'ha d'acabar traient com si fos la tapa d'una cassoleta. Si es talla més avall, la part comestible pot quedar malmesa. Un cop obertes, cal treure els budells, que és una part fosca que es fa ben visible. Es netegen amb el dit i, si pot ser, amb una galleda o una bona onada d'aigua de mar.
1: La curiositat.
3: Tissons, eriços, orissos, garotes, garoines... Diferents noms segons el lloc de la costa on estiguem.
4: Miquel Ferrés, pescador del port de Palamós.
3: A sota aigua, els que són negres i més xatos són els mascles. Aquests solen ser buits de dins i no tenen res. Les femelles són més rodonetes, tenen les punxes més curtes i tenen tons marrons, liles... Llavors, quan obrim per menjar-los, les franges d'ous que tenen, n'hi ha que són vermells intensos i molsuts, n'hi ha que són de color taronja, n'hi ha que són d'un color més lletós, acompanyades amb pa i un bon traguet de vi, és el millor que hi ha.
2: Salvador Dalí n'era un gran enamorat. Es veu que menjava amb golafreria i que quan era a París se les feia portar en avió. De fet, el cineasta Luis Buñuel va gravar un petit documental retratant activitats quotidianes de la família Dalí a Cadaqués i el va titular Menjant garotes. Atreviu-vos a degustar-les si encara no ho heu fet.
5: He aquí. Así se inventaron los milagros. Estos son los milagros. Lo otro, tengo mis dudas. Esto sí es milagro.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Ara toca calma.

0: Matricula ja a la UNED, al web uned.es.
1: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
0: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
1: UNED, 972-21-26-00, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
3: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordenadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
4: Tenemos la regla que es dejar las pantallas y si quieres compañía, nada mejor que la radio. A la larga tu vista te lo agradecerá. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas.
3: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Notícies en xarxa.

de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa.

0: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
1: Bona decisió.
2: I ara, l'altra bona decisió.
1: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
3: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
4: El cafè de la ràdio.
5: Proporcionant sensacions variades i agradables.
6: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
7: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.

0: Radio Vila Sacra. Eternament.
1: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
0: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
1: Només cal fer servir el sentit comú.
0: Senzillament.

0: Notícies en xarxa.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
2: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular...

0: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
1: Què faig amb les meves plantes?
2: I jo, amb el meu jardí?
0: Us ajudo?
1: Sí, és clar.
0: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
1: M'interessa.
0: Centre Verd, a Salt.
3: Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
4: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
5: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
6: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot. I està una mica al dia.
7: I així tot el dia, la millor companyia.
8: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
9: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
10: Es una forma de evadirte más problemas.
11: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
12: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
13: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
14: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
15: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
16: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
9: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
17: I parlant d'emocions,

el que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Palamós es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però, sobretot, és moment de moure's pel petit comerç. De moure's per les nostres cases rurals. I pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Ara un xic de cultura.

Potser algun cop t'han dit que per què s'escriu separat en preguntes i junt en respostes. Així podem pensar que si la frase no té signe d'interrogació, no pot portar un per què separat, cosa que és completament falsa. Si dius no tinc ni idea de per què serveix l'ortografia, estàs fent una afirmació, no estàs posant cap signe d'interrogació. Però aquest per què va separat. Si després d'un per què queda bé posar-hi collons o cony, darrere va separat. Per què no has vingut? Per què cony no has vingut? Queda bé, oi? Doncs va separat. En canvi, si no queda bé posar un collons o cony darrere, el per què s'escriu junt. No he vingut perquè no m'ha sortit del nas. No he vingut perquè cony no m'ha sortit del nas. No funciona, oi? Per tant, aquest per què va junt. En aquesta vida tot té un per què. I com que no t'he sentit dir tot té un per què, collons, aquest per què s'escriu junt.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per a adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'ho oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet.

0: mitjà de transport que es plegui en només 7 segons es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guarda plegada sota el teu escriptori i també estalvia espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
1: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem.

0: informació, música, entreteniment.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Sigues rica en vida. Ràdio.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Miri, truco per explicar una petita historieta de Montserrat. En primer lloc, ens hem d'imaginar que anem a adorar la Mare de Déu. Un cop hem fet el recorregut de totes les escales, ens trobem l'últim replà, que allà hi ha el cambril, i hi ha les escaletes que pugen fins a la Verge. Al començament d'aquelles escaletes hi ha un escolanet, una imatge d'un escolanet. Doncs aquella imatge és la imatge verdadera d'un nen que va ser acceptat a estar a l'escolania per cantar la Verge. Això fa molts anys, no sé l'any que era. Doncs aquell nen, abans d'entrar, que t'havia estat acceptat, es va posar molt malalt i va morir. Llavors els seus pares doncs, tenien una pena molt gran. Clar, se'ls havia mort el fillet i a més no havia pogut entrar a l'escolania i estar al costat de la Verge. Llavors ells van fer construir aquella imatge del nen, que és la imatge verdadera del nen, amb el cabell i tot, perquè sempre el resto de la vida pogués estar al costat de la Verge. I és certa, aquesta història me la va explicar el meu fill, que va estar a Montserrat, a l'escolania. Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Bé, no?
6: Màgica, plena de música i cultura. Bé, no?

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, 6, 9, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: n'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Continguts en xarxa. La bona fi.
3: Menorca, una illa extraordinària, magnífica, la tramuntana, el mar, les roques, els penya-segats i un formatge excel·lent, el de Maó.
4: Joan Múrria.
3: Un formatge únic al món, per què? Perquè s'elabora amb llet crua de vaca. Una vaca autòctona, de Menorca. Hi ha uns formatges de Maó diferents. Un fresc, un formatge tendre, sabrós, una mica salat, d'aspecte blanquinós. Un formatge mig curat, de 6 a 8 mesos, també únic. I un formatge, diríem, aquest sí que és únic al món, de 8 a 12 mesos, de llet de vaca. En el territori de l'estat espanyol diríem que és l'únic de llet de vaca que s'elabora amb tant de temps. És un formatge que l'escorça és intensa, fosca, vermellosa, granatosa, amb un aspecte rugós, amb aquella pell que té característica d'haver estat prensat amb un drap. Per això té aquestes estries. Menorca, única en el món.

0: cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: El cafè de la ràdio.
3: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Qué bueno.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: I parlant d'emocions,
1: 51.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM. Un viatge en el temps.
3: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
1: Uns pantalons? Un parell de pantalons? Hi ha paraules ben curioses, que sembla que vagin per parelles. Pantalons, tisores, ulleres, calces, calçotets, estovalles, tovalloles... Se'n diuen noms defectius. Són noms que tenen una forma plural, però que es refereixen a una sola cosa. Normalment són objectes que tenen dues parts iguals. Penseu, com algunes eines, les alicates, les tenalles o estenalles, les tisores o estisores. En el cas de les peces de roba, la clau sol ser que tenen dos camals o dos forats per les cames, com els pantalons, les calces i els calçotets. Els sostenidors també, tot i que no serveixen per posar-hi les cames. Hi ha altres paraules que, en comptes de tenir un nom genèric en singular, com arbreda o humanitat, també tenen la forma plural. Escacs, escombraries, queviures... I n'hi ha que no sabem per què són noms defectius. No hi ha res que sigui doble o més d'una unitat. Estovalles, exèquies, afores, postres... Potser sí que ens agradaria que les postres sempre fossin dobles. I ara us parlarem d'una paraula molt curiosa, o d'un significat molt curiós, les ultracorreccions. Has corregit alguna vegada algú quan parla i n'estaves segur de la correcció? De vegades hi ha paraules que són correctes i, en canvi, s'ha posat de moda la creença que no ho són. Això ha fet que es facin servir menys en favor d'altres, que de vegades són sinònimes. Però altres vegades són directament incorrectes. Per exemple, fixeu-vos, la paraula bas, allò que fem servir per beure, és una paraula correcta, però fixeu-vos que el fet que s'assembli tant al castellà basso va fer que aquesta paraula se n'és deixant de fer servir. Tant bas com got, totes dues són paraules correctes. En canvi, a vegades, en què en realitat no estem corregint, estem canviant la paraula per una que no està acceptada. Aquest fenomen es diu ultracorrecció. Corregir una cosa que ja està bé i canviar-la per una que no. Per exemple, fa anys va començar a córrer que no havíem de dir taquilla, perquè no era correcte, i que havíem de dir guixeta. En realitat, guixeta és un calc del francès guixer. I no és correcte. Hem de dir taquilla, si és la del teatre o del tren, o armariet, si és un armari per posar-hi la roba al gimnàs, per exemple. I pistatxo, n'hem de dir festuc, que sempre tothom ens corregeix, els festucs. Doncs com vulguem, totes dues són correctes. Podeu menjar festucs i podeu menjar pistatxos. Podem dir pistatxo, cucurutxo, totxo, gaspatxo, borratxo i mamarratxo. En canvi, n'hi ha una d'incorrecta, el motxo, que en veritat en català només vol dir escornat, o sigui, un animal que no té banyes. I per fregar, el que agafem és el pal de fregar. Ja ho sabem, abans de corregir, hem de mirar l'Optimot i estar-ne segurs.
3: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.
1: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Ràdio Vilassacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno, no podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nedar mentre va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
8: Per parlar amb la ràdio.
0: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
8: Calent, calent, calent.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses, que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: Es ocupem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem. I deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Si vols apuntar-ho, t'ho apuntes.

0: Els experts avisen del risc de l'ús de la intel·ligència artificial en les armes letals autònomes que s'utilitzen a les guerres. I és que en aquestes operacions militars són els algoritmes qui decideixen qui viu i qui mor, sense supervisió humana. De fet, grans potències com els Estats Units, Rússia o la Xina estan bloquejant les negociacions que es fan en aquest sentit a la seu de l'ONU a Ginebra. Per això, el Comitè Internacional pel Control de les Armes Robòtiques ha demanat prohibir o limitar l'ús d'aquests drons letals autònoms. Roser Martínez Quirante és delegada del comitè a les negociacions.
1: Nosaltres busquem que els estats siguin responsables malgrat el dron. Ells són responsables dels genocidis que això pot comportar, que no es puguin escudar en què s'han equivocat els drons, perquè resulta que aquest algoritme ha begut d'unes dades que estaven esbiaixades. Imagineu-vos si en moment hem de decidir si és un soldat o simplement és una escola ple de nens que estan llegint la lliçó.
0: Martínez Quirante tem que l'esforç d'anys per incloure aquest armament en un tractat internacional caigui a l'oblit i vaticina un acord a dues velocitats entre grups de països, com pot ser el cas de la Unió Europea.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta-la.
1: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: I parlant d'emocions.
3: 66.

0: Notícies en xarxa. El Girocòmic arriba a la desena edició batent el rècord de més de 10.000 visitants. Els organitzadors d'aquest Saló del Còmic gironí ho atribueixen a la consolidació, a la innovació i al fet que aquest any han pogut obrir 3 dies pel llarg cap de setmana a Girona. Laia Claret.
1: Ha reunit prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials, amb noms internacionals com ara Horacio Altuna, referent del còmic argentí, Daniel Acuña, dibuixant de Marvel, o Conrad Roset, director de videojocs, entre d'altres. Hi havia prop de 100 activitats com conferències o balls de coreografies de K-pop, a banda de tallers i espais de joc. Aleix Freire és coordinador de la fira.
2: És el primer any que assolim els 10.000 visitants. La consolidació de la fira després anar fent un creixement sostingut i anar detectant cap on pot créixer la fira. Aquest any presentant novetat d'un espai de lectura, que és un espai de calma, que també ens el demanaven. El fet de fer un tercer dia fa arribar aquesta xifra, no?, que no havíem assolit mai.
1: Girona s'ha convertit en un punt de trobada pels amants del còmic, el manga i la il·lustració.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Per què Ràdio Vila Sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmeti els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
1: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
3: Continguts en xarxa. La bona cuina.
4: Existeixen una gran varietat de cols i totes elles tenen poca energia. En general, és rica en vitamina C, que ajuda a absorbir el ferro de la carn i impulsa la resposta immunològica. També té un contingut important d'àcid fòlic, essencial pel desenvolupament del fetus. Existeixen estudis que mostren que la col actua prevenint el càncer.
5: I és que els productes catalans són salut.
6: I totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
7: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
6: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
8: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Múrcia ofereix des de finals dels 90 algunes de les zones vitivinícoles més candents i emergents.
2: Joaquim Vila.
1: Si fa uns anys parlar de Jumilla era sinònim de vi senzill, tosc i amb un grau elevat, i regions com Iecla o Bulles eren completament desconegudes fins i tot entre els professionals, avui tot això ha canviat i les regions vitivinícoles murcianes s'erigeixen juntament amb la veïna Alacant com a zones vitivinícoles mediterrànies amb un gran futur. L'èxit ve marcat per diferents factors. Millora important en tots els processos d'elaboració partint d'una gran selecció des de la vinya, recerca d'un estil on predomini la fruita madura fresca per sobre de criances fatigants i vins enranciats, sàvia combinació de les varietats autòctones com la Monestrell amb forànies com la Sirau, la Petit Verdot, preus molt i molt atractius pel que ofereixen i, finalment, un reconeixement internacional que de retruc ha animat i ha contagiat el mercat domèstic. Cellers com Castaño, Casa Castillo, Carcello, Casa de l'Ermita, Finca Luzón o El Nido estan avui presents en els millors restaurants.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: ¡Señora! ¿El señorito usa calzoncillos cortos o largo?
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tots sabem que en castellà se sienten en les sillas i, com que en català el verb assentar-se té una forma molt semblant al castellà assentar-se, sovint també ens assentem a les cadires. Però assentar-se en català no vol dir el mateix que sentar-se en castellà. Assentar-se significa instal·lar-se. Si jo mudo a Reus, m'estaré assentant a Reus. I això no voldrà dir que estigui posant el cul a Reus, sinó que m'hi estaré quedant a viure. Per contra, si poso el cul a un lloc, m'hi assec. En català, ens assentem als assentaments i ens asseiem als seients. Ara bé, si t'asseus a la cadira d'un bar per passar-te tota la tarda fent birres amb les amistats i només t'aixeques per anar a fer pipi, pots dir que t'has assentat al bar, perquè, en certa manera, t'hi has mig instal·lat. T'has assentat al bar, però t'has assegut a la cadira del bar.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosch. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: música, entreteniment.
1: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de casa teva. On si no? Casa teva.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa. Una baralla a Girona, acabem, un home ferit per arma blanca. Els Mossos d'Esquadra han detingut poc després l'agressor. Girona, Laia Claret.
1: Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda Ramon Folc de Girona. Els fets haurien passat cap a la una de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien d'abans. Eren a prop d'un pub, s'han començat a barallar a la via pública i han tret armes blanques. Al final, un d'ells ha clavat una ganivetada a l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat però fora de perill, segons els Mossos. La víctima l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, el cos policial ha detingut l'agressor, un home de 24 anys.
2: Com pot ser? Amb la quantitat de llestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament. Tumba, tumba, tu-du-la,
3: Ràdio Vila Sacra, tra-la-la-la. Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vilasacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta. Cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sana.

0: per parlar amb la ràdio.
1: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.

0: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
1: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es. Ai, ai, ai, ai.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
3: Hola, sóc la veu de la teva microbiota. I vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep! I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
4: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

Desavingut amb la fortuna i els humans, lamento el meu estat proscrit i bandejat i invoco al cel, que em diu que els meus laments són vans i em veig a mi mateix maleint el meu fat, volent ser com aquell més ric en esperança, o vell com aquell altre, o amb més amics també, o sentint d'algun art o talent cobejant-se, em trobo descontent amb el que més sé fer. I amb aquests pensaments i amb odi contra mi, per atzar penso en tu. Després, el meu anhel és com el de l'alosa que alça el vol de matí des de la terra fosca, cantant himnes al cel. El teu amor du fins a mi tanta riquesa que no em canviaria ni per la reialesa.

0: 012, la millor resposta.
1: Papa, tu saps què és l'autisme?
0: L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. Segons estudis recents, de cada 1.000 persones de menys de 18 anys, entre 10 i 12 tenen un trastorn de l'espectre autista. La precocitat en la detecció i l'atenció són clau per al bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, des de l'escola fins a l'etapa adulta. També en la inclusió laboral.
2: Ho has entès?
1: L'autisme és una manera diferent d'estar al món.
0: 012. La millor resposta. Generalitat.

0: la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Tanca els ulls.

0: Notícies en xarxa.
1: Un de cada quatre catalans pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles i el 90% percep que la seva visió ha empitjorat. Són conclusions de l'estudi Com influeixen les pantalles en la salut visual de l'associació Visió i Vida després d'analitzar els hàbits d'exposició a ordinadors, tauletes i la televisió com el més perjudicial de tots. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: El 25% dels catalans admet que pateix fatiga visual per un consum elevat d'hores davant les diferents pantalles. De fet, 4 de cada 10 utilitza els dispositius electrònics 5 hores o més. I això té un impacte directe sobre els ulls, com explica Elisenda Ibáñez, coordinadora a Visió i Vida.
3: Estem utilitzant molt la visió de prop. Els nostres ulls no estan preparats. L'ull, el que fa és que se'ns està fent més llarg, és tensa. Diguem-ne que la retina, imagina't que és com un ou i que el que hi ha dintre té més espai, amb la qual cosa estem potenciant l'aparició d'enfermedats com desprendiments de retina, retinopaties.
2: Però a més s'afegeix que en la interacció de l'ull amb les pantalles parpallegem força menys i això també comporta conseqüències per a la salut visual.
3: Ens trobem que davant d'una pantalla parpallegem una quarta part de lo que fem caminant pel carrer. El parpalleig lo que fa és humectar l'ull, reparteix la llàgrima sobre la part que tenim oberta entre les dues parpelles, no? Aleshores, clar, l'ull es resseca, llavors l'ull sec també és una sintomatologia molt associada a l'ús de pantalla.
2: Ara bé, l'informe també constata que la salut

0: aquesta sensació de que s'enlluerna, que li molesta la llum, algun dia a la setmana o uns quants dies a la setmana.
1: Sense oblidar que el consum abusiu de pantalles ens fa adoptar postures estranyes o forçades per poder veure-hi, el que explica que 9 de cada 10 catalans percep un empitjorament visual.
2: Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Fa uns anys, l'exposició que teníem a les pantalles eren bàsicament les televisions, després les televisions i els ordinadors. Més tard es van afegir els telèfons mòbils, les tauletes. Quant de mal ens està fent aquesta multiexposició a les pantalles?
3: Bé, està clar que passar de la visió llunyana, que és el que tots estàvem acostumats com a persones a estar tot el dia enfocats en alguna cosa que està molt a prop nostre, ha canviat l'esquema del nostre sistema visual, no? És evident que ja ho diu l'OMS, que en el 2030 hi haurà una pandèmia, quasi la meitat de la població serà miop, i això serà algo que pot afectar a la població quan augmenti amb l'edat, no? Perquè ser miop en principi no és cap problema, però si tens unes ulleres, unes lents de contacte, un sistema corrector, però sí que és veritat que la variació morfològica de l'ull fa que estigui associada a enfermetats.
2: Quines són les patologies més freqüents associades a les pantalles, a l'ús excessiu d'aquestes pantalles?
3: Quan més gran la pantalla, pitjor. Si l'ull es fa més gran, perquè quan l'ull es fa miop, el que s'està fent és fer més gran, s'està estirant més, o sigui, en lloc de ser més rodonet, acaba sent com un globo estirat. Això fa sí que la morfologia de dintre en el futur pugui tenir patologies com qualsevol tipus de retinopaties, desprendiment de retina, glaucoma, però hi ha una altra cosa que està associada, que potser se'n parla menys, però que ja està ara, i és que quan nosaltres estem concentrats i estem mirant, el que estem fent és disminuir la nostra freqüència de parpelleig. Normalment parpellegem el dia entre 14 i 20.000 vegades de forma involuntària. Si estem moltes hores connectats i molt temps connectats amb tauletes digitals o mòbils o ordenadors, el que fem és disminuir aquesta freqüència a la meitat. Per tant, el que fa més mal és la televisió, i això fa l'aparició d'ull sec.
2: I imagino que també l'ús de les pantalles afecta a la percepció que tenim de la llum natural. Hi ha gent que es torna més sensible a aquesta llum, que d'una altra banda imagino que és imprescindible, no?, perquè la llum natural fa que l'ull descansi.
3: Sí, a veure, això ja està demostrat científicament, que l'exposició a l'aire lliure disminueix la progressió de la miopia. És un factor que s'ha vist, els nens que escolaritzats, que d'alguna forma fan més activitats a l'aire lliure, la miopia els hi creix menys. Hi ha la famosa regla del 20-20-20, que és cada 20 minuts mirar a 20 peus, que són aproximadament 6 metres, i durant 20 segons. Jo afegiria que durant d'aquests 20 minuts, quan estem mirant de lluny, és a dir, canviem la nostra postura de visió de la vora a lluny, que hi hagués un espai de lluny de 6 metres com a mínim, i que parpellegéssim.
2: I hi ha coses que poden contribuir a millorar, per exemple, els filtres de pantalles?
3: No hi ha una... Com més eliminem els reflexes de les pantalles, millor, però això, els addictes a la tele, és difícil, i són els que tenen pitjor visió generalment. Sí que hi ha una diguem-ne, una teoria que diu que els filtres de pantalla el que s'estan és protegint les retines a llarg plaç més que eliminar, diguem-ne, o protegir per la miopia, no? Una cosa és l'increment de miopia i l'altra cosa és com la teva estructura de la retina, com la pots arribar a protegir.
2: Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Per repassar tota l'actualitat esportiva.
9: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
11: Això és Ràdio Vila-sacra. Això és l'Enjoc.
12: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra.

la feina de la redacció d'Esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17-10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23-6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5-0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2-3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Múrcia Promises per 6-0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3-1. I també derrota del Barça C a València per 3-1. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Comencem parlant de waterpolo europeu, i és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia, s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
1: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
0: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig, que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, i, per tant, anirà al bombo 3, i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Doncs amb la capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
5: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
4: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana, i a més de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
5: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits, i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100%, i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
4: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
5: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç d'inici fins al final, i molt contentes.
4: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti, tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
5: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Pues mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
4: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
5: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
4: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
5: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
4: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
5: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
4: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astralpul Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
5: Moltes gràcies.
0: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
2: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva, llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir a la tercera i la quarta, crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts, no hem encaixat quasi bé contraatacs, però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant, al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
0: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien, hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriño, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
3: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... Hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les primeres fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
6: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig. Esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
0: Esports. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
1: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
0: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Mana, hongarès, Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19 i davant el Primorje per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Mana hongarès, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit, amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Mana ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase, i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
0: Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras, 2-1, ha patit, fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc, i per tant l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit, però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
1: Prat 5, Sant Rafael 0.
0: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi, ha explicat el Club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol, i per tant hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Atlètic Club en aquesta Copa del Rei després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
8: El Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda, on s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha arrodonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
9: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu, i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
8: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
0: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
10: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte, creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido súper importante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos, sí o sí.
11: Sí, ha costado, pero bueno. Hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
0: Continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, vuitena jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
1: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
0: Doncs vuitena victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol doncs molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
12: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los tres puntos muy importantes para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien. He entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido un número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
9: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
0: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
13: Our goal is always goal.
14: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga, però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
0: Doncs el Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts. De moment, doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
15: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada i sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
0: I a la segona jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
16: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo, i el camp allà pues és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues d'aquesta manera, intentant pues aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues bueno, estar més a prop dels de dalt
17: i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim i bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, pues, 7 mesos o més o menys.
0: De moment, el Girona és 6è, està en plaça de play-off i el Sabadell de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è, espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un, ahir a més guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arràquids.
18: Esports.
0: Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni Primera Federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim 4 dels 5 equips catalans, de fet, els 4 que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els 4 que poden pujar són els 4 primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 6, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els 4 equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les 4 primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a Primera Federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada, de fet no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
19: Sabemos que en muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido una varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final, era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora, hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot, tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip gracienc ja s'ubica en la 4ª plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
20: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer-ho, ens hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo, jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip, jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naro en recuperació, Pubi en recuperació, tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important, Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill, així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, setena jornada.
1: Europa 2, Algeciras 1. Juventud Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: El Nàstic s'apropa a només un punt de del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i per tant el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
21: Esports. Ràdio Vila-sacra.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Parlem de tercera divisió, grup cinquè, sisena jornada, està bonica a la part alta després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0, Poble Mafumet 1, Cornellà 0, Martinenc 3, Muntanyesa 2, Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1, Mollerussa 1, Cerdanyola 0, Europa B 0, Sant Cristòbal 1, Peralada 1, L'Hospitalet 1, L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga.
18: Esports.
0: Empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4 i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde de la banda del Vilassar de Mar deien això.
22: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
23: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i, bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i, bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però, bueno, al final content. Bueno, hem d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però, bueno, al final, quan ells també, al final, en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i, al final, a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i, bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
24: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del Sant Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualat a les exigències del Sant Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual. Ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà, Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som els jugadors, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pasqual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el Sant Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
2: creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día, primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen, han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien, no. Creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
24: Amb aquests tres punts, l'Atlètic ja torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
0: Doncs no hi ha temps per més. Fins aquí l'Atjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Bona setmana.
3: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
5: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: I parlant d'emocions,
7: 68.
25: Notícies en xarxa.
26: L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
27: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
26: Es refereix a casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema. La xarxa.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: I parlant d'emocions...
2: 40.
3: Anem a temes divs negres.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
2: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: 100% Empordà. Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
2: Tot brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot brasa, Girona, la plaça de Sal número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
7: I us deixo ara amb en Sobranyes, que ens ha preparat un enorme regal en forma de reina.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Vilaseca, us felicito perquè sabeu diferenciar el soroll de la música, cosa que la majoria de ràdios ni puta idea. És un plaer escoltar-vos. Moltes, moltes gràcies, amics.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

0: Tot català, tot català.
1: L'oasi de la música en català.
2: Parlar implica parlar d'alguna cosa més que de la música. Tal vegada, filosofia, tradició, globalització, cultura, originalitat, sense entrar en els tòpics de mestissatge llatí, etc. Humilitat. I ja està.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carlit.

racó, copiloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

tothom. Possible i probable són dues paraules que es fan servir una miqueta a la babalà. Sembla que siguin equivalents, però no, no ho són. Una cosa possible és una cosa que pot passar. Guanyar 4.000 euros al mes és possible. La probabilitat existeix perquè hi ha gent que els guanya. Ara bé, en la majoria de feines, guanyar 4.000 euros al mes és molt poc probable. Perquè probable no vol dir simplement que una cosa pot passar. Vol dir que hi ha moltes possibilitats que una cosa passi. Per cert, a punta banda, probable s'escriu amb B alt.

0: Notícies en xarxa. A Europa s'han disparat les alarmes per un possible atac rus. Vladimir Putin ho nega, però fa servir aquesta agressivitat com una eina de dissuasió per espantar la població europea i que els seus governs deixin d'armar Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
1: La diplomàcia del Kremlin es basa en la idea d'escalar per desescalar, és a dir, amenaça Europa amb un atac desproporcionat amb l'objectiu que els líders comunitaris es facin enrere i es pleguin a les condicions russes. Segons explica l'investigador del Centre d'Estudis Europeus i Internacionals de Moscou, Prohar Tyabin, és una estratègia que de moment els està funcionant.
2: És una situació extremament preocupant i perillosa, però de moment, quan alguns europeus s'acosten massa a una línia perillosa, Rússia fa determinats moviments i sembla que els europeus encara saben interpretar-los i fan marxa enrere.
1: Rússia intenta que Europa retiri el suport militar a Ucraïna a través d'amenaces i de guerra híbrida, però sap que hi ha fronteres que no pot creuar. Tot i així, com demostren les declaracions de Tyabin, Moscou juga permanentment a l'ambigüitat.
2: Al meu entendre, no hi ha cap motiu per envair un país de l'OTAN, ni n'hi pot haver. Si es produeixen provocacions greus, naturalment hi pot haver una resposta.
1: És la mateixa ambigüitat que utilitza Putin quan nega que vulgui fer sabotatges, per exemple, a les fàbriques d'armament europees, però alhora reconeix que són una amenaça per a Rússia. En definitiva, el Kremlin atribueix la por dels països europeus a la histèria antirussa i assegura que només es protegeix d'una possible agressió. Ara bé, aquesta retòrica defensiva és la mateixa que Putin va fer servir per justificar la invasió d'Ucraïna.
3: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.

Palamós es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

Per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
2: Busques inspiració?
3: De Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.
4: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de Gestió Vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tu pots ser part del canvi.
1: Ràdio Vila-sacra. Oh!

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Més de 3.000 trucades rebudes. Recull millors moments, novena part.
5: Buen dia.
6: Bon dia.
5: Buen dia.
6: Hola, bon dia. Ai, menys mal que l'he pogut agafar.
7: Bon dia.
5: Buen dia.
6: Hola, bon dia.
7: Per dir-vos que he sigut molt feliç amb vosaltres.
6: I mira, jo me'n recordo com a... deixa parlar, mama. Bueno, ja et deixaré esperir. Que va ser molt fort esperir a tu.
8: A les ordres, meu coronel.
6: Mira, per mi ha estat, com diu la majoria de gent, no? Companyia, molta companyia. Ha sigut també una mica com una teràpia, eh? Aquello que portaves a dintre i que estaves emprenyat amb ell polític o...
8: A les ordres, meu coronel.
6: Ton omni i tot això ens heu permès que ho diguéssim per ràdio. Ha estat un mitjà per conèixer a gent molt maca i evidentment, per conèixer-te tu.
9: Lo que ha quedado demostrado hoy para la eternidad.
6: Pues va, dic.
9: Y esto nadie lo puede cambiar por mucho bla, bla, bla que pretendan potenciar.
6: Sí, sí, sí, molt, molt.
8: Molt, molt, molt, molt.
6: Llavors és un dia al matí, dic, pues va, dic, vaig a veure aquesta ràdio, a veure què fan. Sí, sí, sí. I allò que passa, no? Que vaig sentir gent i música, i dic, hòstia, que això que divertit. I mira, així vaig començar, i des d'aleshores... I mira, jo me'n recordo com a... deixa parlar, mama. Bueno, ja et deixaré esperir. Que va ser molt fort esperir a tu. Ara te poso a mi mare i després parlarem. Hola.
7: Home, per mi, sincerament, trobar una família afegida...
8: Pues me n'alegro.
6: Hola.
7: Simbòlicament, caliu, companyia i conegut a molta gent.
8: Pues me n'alegro.
7: Clar, vull dir que això a mi em fa feliç. La...
8: Pues me n'alegro.
7: O sigui, jo m'alimento de cosetes així.
6: Hola.
7: I llavors el que sí que em faltava a mi en el meu dia a dia, doncs era aquesta espurna d'il·lusió de dir, esperar, hòstia, aviam va. Poso que la ràdio és això, és comunicació.
8: Pues me n'alegro.
7: I ja està, jo superfeliç.
8: Pues me n'alegro.
6: Clar que sí. Mira, donar-te les gràcies a tu.
8: Me'n recordo molt, bueno, de tu, perquè, escolta'm, t'has portat molt bé, eh? Una bona persona. Molt, molt, molt amable i molt tot.
9: Salut Ràdio Vila Sacra 2024.
6: Clar que sí. Gràcies per tot. I ja està. I un petó des d'aquí.
8: Vale, gràcies per tot, eh?
7: Que us estimo molt a tots.
6: Hola.
2: Ràdio Vila Sacra. I punt.
3: I punt.
2: I punt.
3: I punt.
2: I punt.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: escriure és molt fàcil quan tenim correctors, però i lletrejar de memòria? Filarmònica.
1: F-I-L-A geminada. No, vale, F-I-L-A.
2: F-I-L-A.
0: Mec.
1: Ah, amb batxe.
0: Amac.
1: Amac, amac, vale.
2: F-I-L-A-H-A-R-M-O-N-I.
0: O, amb accent.
2: Con tilde.
0: Què tilde en català?
3: Filarmònica. Tilde grave.
2: Amb accent tancat. No, obert. N-I-C-A.
0: D'acord, ara sí. Estalagmita.
2: E-S-T-A. L geminada?
0: No.
2: Tampoc.
1: L-A-C-C.
2: Estalagmit.
0: Perfecte, molt bé. I adeu-siau.
2: Vale. Ah, que no me'n vaig. Llàstima. A, D, amb accent tancat, U, guió, S, apòstrof, H, I, no?
1: S, apòstrof, H, I.
2: Guió, S, apòstrof, H, I, guió, au, o sigui, au, guionet, S, I, A, U.
0: Perfecte, molt bé. Ja ho tenim, això. Adéu-siau, S, I, A, U. Res d'apòstrofs, Déu-n'hi-do.

el ska, el reggae, la pachanga, la rumba i el raga, el català, el castellà i l'àrab, tot en una mescla que demostra la varietat i també les similituds que hi ha a banda i banda de la Mediterrània. Donem-nos una alegria. Plou plom.

0: Notícies en xarxa.
1: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
0: Notícies en xarxa.
2: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra.
1: 678-60-13-31.
0: Només per enviar informació.
1: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
2: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
1: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Good.
1: I parlant d'emocions.
2: 53. Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Notícies en xarxa.
1: Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara volem entendre com funcionen els models de predicció del Meteocat. En parlem amb Jordi Moré, ell és cap de l'àrea de modelització. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: El primer que li volem preguntar, i també per fer-nos una idea, quan parlem de models de predicció, de què estem parlant i sobretot com funcionen? Quina informació us aporten per poder després fer una previsió meteorològica?
2: Un model de predicció meteorològica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física. És l'eina bàsica en la que tots els meteoròlegs es basen per poder fer una predicció del temps de cara als propers dies, de cara a les properes hores. Representen una realitat aproximada del que passa a la realitat, és a dir, són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara als propers hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa, és a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fent noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
1: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant.
2: Exacte, aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
1: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
2: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic, és a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa, doncs això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, o almenys teòricament, no hauria de ser una limitació, és a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
1: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Algun dia, López, potser hauríem de fer un especial de López Picats. Anem a ser de gallos, l'exem, vai, i la sabina de canaro, i la sacna, disfrutada, de grablada, de batxeca, López.
2: Doncs sí, Sugranyes, prenem nota d'aquest especial.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis

feina de la redacció d'Esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17 a 10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23 a 6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els Potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5 a 0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2 a 3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Murcia Promises per 6 a 0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3 a 1 i també derrota del Barça C a València per 3 a 1. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Comencem parlant de waterpolo europeu, i és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia, s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
1: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
0: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig, que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3, i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Doncs amb la capitana d'aquest Estral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
5: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
4: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
5: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits, i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
4: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
5: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç d'inici fins al final, i molt contentes.
4: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
5: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats

0: defensat, hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
1: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
0: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes, i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
1: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabem que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
0: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
0: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
1: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astralpul Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
0: Moltes gràcies.
2: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
3: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva, llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir a la tercera i la quarta, crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts, no hem encaixat quasi bé contraatacs, però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant, al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
2: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien, hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriño, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
4: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... Hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les primeres fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
5: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig. Esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
2: Esports. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
6: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
2: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, el Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Manna hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19 i davant el Primorje per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Manna hongarès, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Manna ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase, i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
2: Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras, 2-1, ha patit, fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc, i per tant l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després doncs, parlarem amb més detall aquest partit, però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
6: Prat 5, Sant Rafael 0.
2: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi, ha explicat el Club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola futbol, i per tant hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Atlètic Club en aquesta Copa del Rei després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
8: El Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha arrodonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
9: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu, i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
8: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
2: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
10: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que sobre todo a primera parte, creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido superimportante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos sí o sí.
11: Sí, ha costado, pero bueno, hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
2: continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
6: Barça 3, Getafe 0. Màlaga 1, Espanyol 1.
2: Doncs 8a victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol doncs molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
12: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los tres puntos muy importantes para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien. He entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido un número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
13: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
2: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
14: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga, però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
2: Doncs el Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts, de moment doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
15: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada i sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
2: I a la segona jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
16: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo, i el camp allà pues és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues d'aquesta manera, intentant pues aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues bueno, estar més a prop dels de dalt
17: i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim i bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper, i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
2: De moment, el Girona és 6è, està en plaça de play-off, i el Sabadell, de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un, ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arràquids.
18: Esports.
2: Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni Primera Federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim 4 dels 5 equips catalans, de fet, els 4 que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els 4 que poden pujar són els 4 primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
6: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 6, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
2: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els 4 equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les 4 primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració, hi haurà dos grups a Primera Federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada, de fet no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
19: Sabemos que en muchas ocasiones, pero en área contraria, hemos perdido un penalti, hemos perdido una guada de jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia, lo que pasa que mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo, ya dije que tenía margen de mejora, hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer, no esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy a trabajar para el siguiente.
2: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip gracienc ja s'ubica en la 4ª plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
20: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer, doncs hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes a on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo, jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naró en recuperació, Pubí en recuperació, tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill, així que a continuar.
2: I a la primera federació masculina, grup segon, setena jornada.
6: Europa 2, Algeciras 1. Joventut Torremolinos 2, Nàstic 2.
2: El Nàstic s'apropa a només un punt de del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i per tant el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
21: Esports. Ràdio Vila-sacra.
2: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
6: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
2: Parlem de tercera divisió, grup cinquè, sisena jornada, està bonica a la part alta després de tots aquests resultats.
6: Badalona 0, Vilanova 0, Pobla Mafumet 1, Cornellà 0, Martinenc 3, Muntanyesa 2, Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1, Mollerussa 1, Cerdanyola 0, Europa B 0, Sant Cristòbal 1, Peralada 1, L'Hospitalet 1, L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
2: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga.
18: Esports.
2: Empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde de la banda del Vilassar de Mar deien això.
22: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
23: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content, al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, hem una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha sigut que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
2: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens 1-1, Sergi Guiu.
24: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del Sant Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualat a les exigències del Sant Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual. Ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà, Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som els 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pasqual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el Sant Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
0: creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día, primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen, han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer. Y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No, creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
24: Amb aquests tres punts, l'Atlètic ja torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
2: Doncs no hi ha temps per més. Fins aquí l'Atjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Bona setmana.
3: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: En 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona. Però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de floquet de neu, el goril·la albí, que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui dia el tema del floquet de neu, que li devem molt, perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres zoos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí, explica el cap de logística Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit volia ser davanter central del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Instal·lacions Adrià Serra.
2: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
1: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
2: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula missa. Heu sentit mai l'expressió no saber d'on surten les misses? Vol dir no saber de quina font surten els recursos per fer alguna cosa
0: de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera costosa. Mai no em va quedar clar d'on havien sortit les misses, però el casament va ser espectacular. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Popularment, la paraula missa es fa servir amb el sentit de diners o recursos econòmics. En altres temps, una pesseta era l'almoina ordinària per retribuir la celebració d'una missa. Si algú deia, això em costa tres misses, volia dir que li havia costat tres pessetes. Un sentit ben diferent és l'expressió «ja veurem com acabaran les ses misses», que es diu referint-se a un procés o cosa de què no es veu quin final tindrà. Espera que ja veurem com acabaran les misses. I ens afanyem perquè, si no, arribarem a misses dites, és a dir, farem tard. Si no t'afanyes, arribaràs a misses dites perquè la reunió comença a les 11. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots i del Diccionari de Sinònims de Frases Fetes de Maria Teresa Espinal.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Mommy Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bashcroft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova. Es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcraft, una altra novetat de la setmana, una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcraft, i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquinoam, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palaix, component de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Quinoam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberston, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, a Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu To Could To Be Lonely, és una de les cançons incloses en el seu àlbum Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberston.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberston que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana. Nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor, la temàtica evidentment ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons

així hem convertit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald. Els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers. Aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona, dins de la nova escena musical, s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó M'estimo més estimar-te és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia, i ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júlia.

cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda anomenada Lluna Plena, ets una enganxina, així amb força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix a estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Kids. Aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega. Ens arriba i així l'hem escoltat en aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat. És el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present. Estar

Des de Ses Illes, Mon Joan Tiquet és una de les cançons que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

la veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada Lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos, i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
1: Bona nit.
2: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: em preparo pel festi.
1: Baixa la música. Què dius, de festival?
0: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
2: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.
3: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
4: Ei, truqueu.
5: Agafa el telèfon i truca.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
7: Escolta, nens, que m'han dit la Lourdes, la meva veïna, que heu ficat un contestador automàtic d'aquest. I he pensat, saps què? Truca'ls, perquè jo és el primer dia que us escolto i jo em pregunto, és el que hi ha. Però bueno, que ho feu molt bé i que ja ho sabeu, que si voleu vindre a menjar macarrons o canelons o el que vulgueu, aviseu-me amb temps. Doncs això, ara, adéu, petons!

0: dins del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. Mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Lluny d'acabar-se el bròquil, els pagesos de ciutat tornem una setmana més disposats a acollir el millor d'un hort que, gràcies a les vostres experiències, consells i preguntes, no para de créixer. Esperem tot el que ens vulgueu dir als perfils del programa, a les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com, i des d'aquí ho compartirem amb veus d'experts que ens ajudaran a remenar la terra. El Xavi Nuses us saluda un dia més des del control tècnic abans de repassar el sumari i donar també la paraula a l'Esther Casanovas. Benvinguts!

En el programa d'avui, la pagesia ens durà arreu del món. El viatge comença a l'hort urbà del Carlos Álvaro i després descobrirem l'agricultura africana parlant amb en Sebu Cava. A la farmaciola hi posarem una nova planta medicinal i sentirem a l'Àngel de l'Hort abans de saborir la cuina del Marroc amb una recepta de la Georgina Caimel.

0: Esther Casanovas, benvinguda.
1: Hola, Carles.
0: Aquesta setmana comencem recollint la denúncia d'un manresà compromès amb l'ecologia que a través del perfil del programa a Twitter ens alertava d'un problema que afecta els pagesos de Cardona i de Sallent.
1: Efectivament, el comentari ens va arribar a través de Catalunya Eco, un blog mediambiental que en un dels seus articles denunciava la contaminació de les aigües del riu Llobregat per culpa de l'empresa que gestiona l'extracció de potassa de les mines de Sallent i Súria. Segons explica, els seus residus formen una gran muntanya de sal que va filtrant-se en els aqüífers i el riu. Afortunadament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'autorització que la Generalitat va concedir el 2008 a l'empresa Iberpotash, donant la raó al recurs presentat per l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent.
0: Albert Junyent representa la plataforma Prou Sal, una de les entitats que ha pres part d'aquesta lluita. Albert, gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat.
2: Hola, i gràcies a vosaltres.
0: Com heu rebut aquesta notícia?
2: Home, l'hem rebut, com tothom que està preocupat per aquest problema, doncs amb satisfacció, però a la vegada també una mica amb cautela. Fa molts anys que lluitem contra aquest

0: de dues grans muntanyes de sal. Una està a Sallent i l'altra a Súria. I les dues van creixent cada dia. Perquè ens fem una idea, la muntanya de Sallent ocupa una superfície equivalent a 80 camps de futbol. Que es diu molt ràpid, però són 80 camps de futbol un al costat de l'altre, amb una alçada d'uns 200 metres. Cada dia s'hi aboquen més de 4.000 tones de sal. Què vol dir això? Doncs si ens imaginem camions d'aquests més grans de les obres, doncs s'hi aboquen cada dia 400 camions. Això cada dia durant més de 20 anys. Què passa? Que això és sal. Sal pura, que és bé, com la que es podria menjar. Què passa? Que això està ficat sobre el, directament sobre la terra. I tots sabem que quan plou, l'aigua dissol la sal. Això forma aigua molt salada, que va directament al riu Llobregat o ve directament a tot el que són els afluents, aqüífers, etc. I ens trobem actualment que tot el Bages gairebé està amb les fonts salinitzades i que a més això ha afectat molt greument a un riu molt important per Catalunya com és el Llobregat. Ha afectat tan greument que la Generalitat, i evidentment pagant-ho tots nosaltres, ha hagut de construir una dessaladora al mig de Catalunya per treure la sal del riu Llobregat. Clar, això com he explicat fa que l'aigua de fonts, pous, aqüífers i també del riu Llobregat estigui molt salada. És fàcil entendre que si l'aigua està salada no és bona ni per les persones, ni pels animals i tampoc, evidentment, per la vegetació. Ha passat doncs, que molta gent que tenia horts i granges ha hagut de o bé tancar perquè ja no podien regar amb l'aigua salada, o bé, per exemple, m'ha passat a pobles com Navarcles, doncs gent que es dedicava a pagesia i tenia horts per guanyar-se la vida, doncs han hagut de comprar-se doncs, costoses màquines d'osmosis per treure la sal ells mateixos de l'aigua amb què regaven les seves hortalisses, diguem-ne.
1: A les hortalisses, això com es veia?
0: Bueno, sobretot perquè no creixien com havien de créixer i algun tipus d'hortalisses es morien. Hem pensat fins i tot, al principi del problema, alguns pagesos, agricultors que tenien bestiar, se'ls va morir el bestiar, perquè bevien aigua de pous salinitzats.
1: A l'espera del que pugui passar a partir d'ara amb aquesta sentència, quina solució agrícola queda?
0: Tenim un problema, que és una gran muntanya de sal. Per tant, el que s'ha de fer és que aquesta muntanya, mica en mica, vagi sent cada vegada més petita. Mentre aquesta muntanya no es faci més petita i al contrari vagi creixent, el que anirem trobant és que les aigües cada cop s'estaran més salades. I com hem dit, l'aigua és font de vida i per tant tenir una aigua contaminada i salada és un desastre.
2: Quants anys fa que esteu denunciant això?
0: Nosaltres com a plataforma deu fer 7 o 8 anys, però hi ha plataformes més antigues que fa gairebé 20 anys que lluiten contra aquest problema. Vull dir que és una cosa que ve molt de lluny i és una cosa realment sorprenent i costa d'entendre com poden passar aquestes coses en un país com el nostre.
1: Per acabar, Albert, deies a l'inici que desconfies una mica del que pugui passar. Per què?
0: Perquè ja són molts anys de lluita i el problema és tan gros, no? És a dir, el problema és tan evident, no? Jo entenc que a vegades costi d'imaginar pels oients, però quan es ve aquí a Sallent, a Súria o al Bages, i es veuen aquestes muntanyes de sal tan immenses, quan es veu la vegetació cremada per la sal, et dones compte que si fins ara ningú ha pogut parar, qui sap si ara és el moment, no? És a dir, és tan gran la bestiesa i fins ara no s'ha fet res que costa imaginar que per fi hi algú pugui trobar una solució, ja sigui un jutge, sigui un europeu, o sigui que sigui.
1: Doncs esperem que aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui el primer pas d'aquest gest que ha de posar punt i final a aquesta situació que afecta a tota la zona del Bages, però especialment a Sallent i a Cardona. Albert, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos de ciutat i seguirem de ben a prop aquest cas de tot allò que puguin evolucionant.
0: Moltes gràcies a vosaltres per ajudar a difondre aquest problema. Fins la propera, adéu-siau.
3: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Coneixem ara el cas del Carles Álvaro, un educador social de 24 anys que en el seu pas per la universitat s'ha aficionat a l'horticultura urbana gràcies al petit tros que tenen a l'autònoma.
4: Jo soc de fora, soc de Madrid, i bueno, em va cridar molt l'atenció pel tema de lligar la pedagogia amb l'horticultura i perquè m'agrada. Recordo el primer dia que vaig arribar, no sabia ni d'on estava el camí, vaig arribar pel mig del bosc i vaig posar-me a reservar enciams, que estaven uns quants allà, i això era el més fàcil, no? Jo ja havia fet alguna cosa perquè a la meva mare li agrada, jo havia anat a l'hort amb el meu avi i tal, de petit, però no tenia un costum de pràctica, vaja. Així a poc, podar arbres sí que sabia, poca cosa de la terra pròpiament.

que ja estava el projecte engegat. Va haver una plaga molt forta d'orobanche, que és una planta que es arrela junt amb llegums. I bueno, aquesta es manté encara. Hem d'estar uns 10-15 anys sense plantar res allà de llegums. També tenim alguna plaga de carpocaps als fruiters. Els llibres hem anat trobant les solucions a tot això i a la pràctica també. Potser el llibre veus una cosa que és molt complicada, però intenta simplificar, perquè també és un hort que està només al període lectiu de la universitat. Després a l'estiu la gent torna a casa o es desentén una mica. Llavors estem intentant davantar tot el que es pugui, cada cultiu, per disfrutar. Però el problema més fort és els senglars. Els senglars venen cada mes o dos, depèn de les pluges, i ens destripen tot. Ara de l'estiu ens queda algun tomàquet, que hem tingut molts. Pedros ja no queden, però bueno, no han anat molt bé. No sé què serà, si la terra o què. En canvi, tomàquets sí que han anat bé i estaven al costat. Tenim cereal que vam recollir a començaments de l'estiu i bueno, tenim el gra, però bueno, no fem res amb el cereal, tornem a plantar. És per fer palla i per tenir l'experiència de la gent que comença de saber segar i tal, és tot a mà. Hem fet un hort circular amb 8 sectors, és com un octàgon. Al centre estem posant aromàtiques i a cada sector estem fent una planificació que està un llibre de Mariano Bueno, perquè és molt gran i ens dispersem molt. Llavors intentem focalitzar l'atenció en un únic lloc. Si no tenim plantades faves a una punta, enciams a una altra i es descuida. Ara està plantat cols, faves, cebes. Ara plantarem algun pèsol. M'aporta que no he comprat verdures en tot l'estiu, entre aquest hort i l'altre, i que m'agrada. M'aporta una disciplina mental de planificar les coses que faig i veure que fas ara tindrà un fruit d'aquí a un temps, que no pots ser impacient. No calen molts coneixements per treure fruit. Per exemple, aquesta gent que no sabia res i ara ja podem portar un hort. No calen tantes coses. Es té una visió de que l'agricultura és una cosa molt dura, però no és tan dura com la de

0: tens cap problema.
1: I si cantes la música que ens venen, si tot està previsible, potser és perquè ho hem permès.
2: En Carlos ha despertat la nostra curiositat per saber més de l'Hort de l'Autònoma i consultant el seu web hem sabut que va néixer l'any 2002 després que un grup d'estudiants ocupés uns terrenys que hi ha davant del rectorat per reivindicar un espai dins del mateix campus on poder practicar l'horticultura ecològica. Arran d'aquesta protesta, la UAP va cedir uns terrenys situats entre la vila i la Facultat de Medicina, que és on hi ha l'hort actualment. En certa manera, no deixa de ser normal que un hort situat en aquest context universitari pateixi constantment un relleu generacional entre els que comencen i els que acaben la carrera. I és per això que deu resultar més pràctic planificar els cultius amb aquest sistema circular. De fet, la rotació és una de les pràctiques que més ens convindria adoptar en el nostre hort. I no només perquè ens ajudarà a mantenir la fertilitat del sòl, sinó perquè d'aquesta manera els ho posarem una mica més difícil a les plagues. Cultivar les mateixes hortalisses any rere any en el mateix espai és un gran error. No només necessiten els mateixos nutrients, sinó que hi ha plagues que són pròpies d'algunes hortalisses molt concretes i que no passen a les del costat si són diferents. Si a més cada temporada les anem canviant d'espai, les evitarem amb més facilitat. Anar assimilant a poc a poc quines són les diferents famílies botàniques ens serà útil no només per organitzar-les, sinó també per conèixer les necessitats i els mètodes de cultiu similars entre elles. Ens sorprendrà veure que en una mateixa família hi trobem hortalisses de les que en consumim parts diferents, com el de les umbel·líferes, on hi ha els apis i les pastanagues, de fulla i d'arrel respectivament, o com patates, que creixen sota terra, però comparteixen família amb tomàquets, pebrots i albergínies. En un hort en contenidors, de vegades resulta difícil fer les rotacions de cultiu, perquè disposem d'un espai limitat i sovint comprem jardineres de mides molt concretes pensant en cultivar-hi hortalisses que ens agraden. En aquests casos, el millor que podem fer és mirar d'alternar-hi cultius i, si no ens és possible, intentar remoure la terra buidant-la de diverses jardineres i remenant-la tota junta abans d'afegir-hi adob i tornar-les a emplenar. Portar un diari de l'hort ens serà de gran utilitat per recordar quina és la distribució que hem seguit cada temporada. De vegades el fracàs en el cultiu de determinades varietats ve donat perquè, sense recordar-ho, estem plantant el mateix any rere any en el mateix lloc, potser només tenint en compte les necessitats lumíniques de cada varietat i la ubicació de l'hort que ens condiciona la distribució de l'espai. El mètode habitual de planificar la rotació de cultius és dividint l'espai en quatre parts, o en vuit, com han fet a l'Autònoma. Poden ser bancals, trossos de terra, contenidors o parts d'una taula de cultiu. Imaginem-nos que ja els tenim preparats, adobats i llestos per plantar. En el número 1 hi sembrarem hortalisses de la família de les solanàcies. Patates, tomàquets, albergínies i pebrots. Són hortalisses molt exigents en nutrients que ens interessa que l'any següent no s'hi repeteixi el mateix cultiu. En el número 2 plantarem lleguminoses o crucíferes, que no són tan exigents i, a més, com ens va explicar la setmana passada Narcís Brunells, tenen la facultat de regenerar el sòl. Es tracta dels pèsols, les faves, les mongetes, soja i els cacauets i les cols en totes les seves varietats, llombardes, coliflors, bròquils, raves i naps. En el número 3 sembrarem compostes, com els enciams, endívies, carxofes, canopodiàcies, com la remolatxa, els espinacs i les bledes, o les cucurbitàcies, cogombres, carbasses, melons i síndries. En el número 4, les umbel·líferes, pastanagues, apis, fonoll i julivert, i liliàcies, alls, cebes i porros. Cada any canviarem el cultiu de cada bancal o contenidor al següent, de manera que les solanàcies del primer aniran al bancal número 2, on hi han hagut les lleguminoses, que passaran al número 3, les del 3 al 4 i les del 4 al primer una altra vegada. El que sí que us avancem és que la millor manera de fer la rotació és per famílies botàniques i que aquests noms que d'entrada se'ns poden fer complicats els anirem assimilant de mica en mica. Teniu present que, a part de les rotacions, hem de pensar en quantes hortalisses consumim setmanalment. Alguna vegada ja hem dit que un hort és un conjunt de moltes decisions i que de mica en mica aprendrem a anar planificant-lo per treure'n el màxim rendiment. Sovint no és qüestió d'una sola temporada, ho aprendrem a base d'equivocar-nos i de que alguna collita se'ns faci malbé perquè no hem donat abast a consumir-la quan estava a punt. Tornant a l'hortet de l'Autònoma i al testimoni d'en Carlos, voldríem destacar l'experiència de sembrar cereal perquè els novells puguin aprendre a segar i de passar d'obtenir palla amb la que segurament deuen encoixinar l'hort a l'estiu. Per últim, esperar que trobin un sistema efectiu que eviti les visites dels senglars. A la xarxa hi hem trobat dues propostes que asseguren que funcionen. Una d'elles és estivar cordill al voltant de l'hort a una alçada d'uns 30 centímetres. Sembla que al tocar-lo en plena nit deixen d'avançar. L'altre fa referència a escampar olor humana pels voltants, pot ser a base d'estendre peces de roba suada o cabells tallats que podem demanar en una perruqueria.
0: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
3: L'Àngel de l'Hort.
4: Aquesta setmana en Joan ens ha fet una qüestió en trobar diferències entre plagues i malalties, cosa que encara no té gaire clar. Aprofitem la pregunta d'en Joan per fer una petita classificació dels enemics de l'hort. Podem dir que trobem una malaltia quan alguna cosa ataca la planta i aquesta cosa són agents patògens, o fongs, o bacteris, o virus, o similars a virus. Poden ser fitoplasmes o coses més complicades que tampoc ens interessa massa des del punt de vista fitosanitari. Les malalties tenen el seu vessant en fitosanitari amb fungicides i bactericides normalment. Els virus no els podem controlar mitjançant productes fitosanitaris perquè no en tenim autoritzats pels cultius, i quan tenim un problema de virosis amb els cultius el que fem és arrencar plantes, sempre. I les plagues, normalment insectes, per exemple els pugons, àcars com l'aranya roja, però també podem presentar problemes causats per nematodes, que és una espècie de cuc que es fica dintre de les arrels i va xuclant la saba, atacs com cargols, d'allimacs, i també conills, ratolins, talps, ocells, tot això es pot considerar una plaga. Els fitosanitaris associats a les plagues sempre seran insecticides per controlar insectes, acaricides per controlar àcars, nematicides, alicides pels cargols, o trampes i xarxes per quan parlem de petits mamífers o ocells. Un altre punt dintre del que podríem classificar com a enemic de l'hort, tot i que no ho és, serien accidents, fisiopaties o fins i tot les males herbes. Podem considerar-ho enemics de l'hort perquè és un impediment entre el cultiu i la collita. Temperatures extremes, cops de sol, pol·lució ambiental, una gelada, una pedregada, també un error humà o aplicació de restes d'herbicides, que moltes vegades hi ha gent que fa servir herbicides, no neteja màquines i després fa una aplicació posterior a les plantes, als cultius, i produeix cremades o fitotoxicitats, que és el que en diem, i no sabem ben bé d'on ha vingut produïda. Una mancança o un excés de nutrients, tot això està considerat dintre del que són accidents o fisiopaties. Les males herbes també són considerades enemics dels cultius i, evidentment, perquè competeixen pels recursos, l'aigua, els nutrients, la llum, hem d'eliminar-les.
3: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantèlia.com o escriu-nos a plantèlia@plantèlia.com.
0: Pagesos de Ciutat, amb Esther Casanovas i Carles Valdellou.
5: El creixent debat sobre el paper de l'agricultura en l'actual model econòmic planteja que, més enllà de convertir-se en una possible solució a la crisi, és també una via perquè els més de 850 milions de persones amb dificultat per alimentar-se, la majoria concentrades en zones rurals, ho facin a partir del que elles mateixes produeixen. Un bon exemple d'això el tenim a l'Àfrica, on l'agricultura no només és el mitjà de vida de la majoria de països, sinó una de les fonts d'ingressos més importants del continent, en bona part gràcies a l'exportació. Fixem-nos, per exemple, en Guinea, on més del 75% de la població subsisteix gràcies al cultiu d'arròs, blat de moro i manjoca, especialment les dones que viuen en zones rurals. Avui ens volem apropar a la realitat africana, però concretament de la guineana, amb en Cebu Cava. Cebu, benvingut a Pagesos de Ciutat.
6: Benvingut, bona estona.
5: Quina és la realitat agrícola del teu país?
6: La realitat agrícola del meu país ha canviat durant aquests anys, perquè hem passat d'un sistema que es diu el sistema extensiu tradicional a un sistema intensiu semi-modern.
5: Això és derivat de la influència dels països desenvolupats?
6: Sí, això sí té molt que veure amb això, perquè el sistema extensiu tradicional, com explicava, estava directament pel consum de la població. I com que la colonització va passar i hem tingut un vincle amb els països com França, les coses com això, això va influenciar també els pagès, no? I que la majoria va deixar aquest sistema agrícola que estava destinat directament amb el consum, per un sistema que és més mercantil, no? Ara es produeix més per vendre, i això té més conseqüències, evidentment, amb la població.
5: Dèiem ara a l'entradeta que més del 75% de la població a Guinea es dedica a l'agricultura.
6: Sí, perquè, com ja l'ha dit, Guinea és un país subtropical, i això fa que la majoria de la població no viu en la ciutat gran com aquí, viu en poblets i la majoria són analfabet també. Això explica una de la forma que com viuen, no? I això és bàsicament de l'agricultura i de l'agricultura i de l'élevage, com es diu en francès, no? Si mirem, per exemple, la Guinea en el conjunt, podem veure que és un país que està dividit en quatre regions naturals, no? L'Alta Guinea, la Baixa Guinea, la Guinea forestale et la Media Guinea. Et cada région a une spécification. Pero yo digo que la Guinea es algo como el resumen, ¿no? Géographique de l'Afrique. Por ejemplo, si nous à l'Alta Guinea, podemos trouver conreu com per exemple l'arròs i la mandioca. Però més al cap, al sud, on est à la Guinée forestale, l'agriculture est més orientada amb la commercialisation, no? Comme le café, le cacao, et l'ananas et la papaya. Et quand on vient cap à la costa, et tenem par exemple le coco et coses comme ça. Et ça explique un peu, una mica més, la diversité agricole que peut avoir allà en Guinée.
7: Sense que em malentenguis, sí. Podríem dir que dins del mapa de l'Àfrica, Guinea, Conakry en aquest cas, sí, és potser la nena rica dels recursos naturals en quant a l'agricultura?
6: Sí, això sí que pot dir sense cap dubte, no? Per això diuen que la Guinea és la tora d'aigua de l'Àfrica Occidental. Això explica que els 23 rius més grans d'Àfrica Occidental neixen en Guinea. Et à part, et quand mirem un ami comme l'a expliqué d'entrada, que c'est un pays qui a moltes potencialitats agricoles. Ça explique un ami le contraste, non, entre toute la richesse que tient le pays et la pauvreté de la population, non. Y a choses une cosa també que hem de virar.
2: Quina era la teva relació amb l'agricultura quan vivies al teu país?
6: Bueno, yo personalment com som fills, non, de pagès des de que érem petits, non. Això ens ha influït malgrat que et un sort d'anar à l'école, non? Però el sentiment de pertenance sempre a aquest món rural sempre ens accompagna. I nosaltres des d'aquí no volem oblidar, no, aquest passat i on volem experimentar aquesta situació des de bons temps. Sí.
7: Aquesta riquesa que tu definies ara dins de la situació de Guinea està ben aprofitada per part del país?
6: Bueno, això és un tema una mica complicat perquè tots els esforços que fan els pagesos, no, al principi podem dir que sí, però com la població va creixent i que el sistema agrícola no ha canviat, n'hi ha un desequilibre, no, entre el que produeix i el rendiment, no? Perquè, com explicam, el sistema era un sistema extensiu tradicional. Què vol dir? Vol dir que els pagès cada any buscava terreny nou, no, per poder experimentar. I com que el sistema no ha canviat, i l'analfabetisme també agrícola fa que i la creença, sobretot, d'aquesta gent que pensen que l'agricultura està acompanyada de creències i coses com això, no han volgut introduir cap modernitat. I la conclusió de tot això fa que estan molt desanimats perquè si produeixen, quasi el rendiment queda molt baix, no? I això sí que els ha afectat molt, sí.
2: L'agricultura que es practica allà és ecològica?
6: És ecològica, jo puc dir que és ecològica perquè no té una altra opció. Si no tenen els adobs tècnics i científics que nosaltres tenim aquí, allà es practica una agricultura 100% ecològica, sí.
7: Podríem dir que l'agricultura que es fa a Guinea és potser l'agricultura prefranquista d'aquí del país? És a dir, el no tenir aquests recursos, uh-huh, el camp es lleura amb els animals, encara pràcticament és tot manual?
6: Si mirem els poblets que estan més lluny de les aglomeracions grans, per exemple, Balandu, Carfamuria, coses com això, que estan a 600 quilòmetres de les capitals o de les grans ciutats, podem dir que sí. Però no podem oblidar que hi ha una cooperació que existe entre els països i els fons Monetaria Internacional, el Banc Mundial, no, que estan finançant algun projecte per a millorar la situació. Però això és molt escàs, perquè es limita a zones que estan molt a prop de la capital. Però el 70 o 80% dels cas siguen ser una agricultura tradicional, bàsicament.
2: Ens has dit abans que eres fill de pagesos. Sí. A casa teníeu un hort per autoconsum?
6: Tenem un hort i quasi tota la població de Guinea podem dir que cadascú té un hort, perquè això, els terrenys pertenecen a la família i les dones són responsables de gestionar la terra i la majoria dels camps, no? I n'hi ha una fort ingressos de part de les dones que exploten aquestes horts, no? Per a fer front a tot el que és el consum de la població i de la família i també criar els nens, no? I això és molt interessant, sí.
2: Què es cultiva a l'hort de casa teva?
6: Moltes coses. Per exemple, n'hi ha el que es diguem l'oignon. L'oignon, que és...
2: La ceba?
6: La ceba, però no és la ceba d'aquí, és una ceba molt petita, qu'on appelle l'oignon douce. Et també fem el que es diu, per exemple, la patate douce. La patate
2: almoniato?
6: Douce és almoniato, però nosaltres no conorem l'almoniato, per exemple, per l'almoniato, però per les fulles, que és també molt interessant per nosaltres, no?
2: Les fulles dels moniatos,
6: sí,
2: per menjar-les?
6: Per menjar-les. Però això es fa, per exemple, acompanyat de lucre i d'oli, oli vermella, que és un extra que s'extra de les palmes, palmistes, no? Uh-huh. I això és molt bo.
2: I quines altres verdures?
6: Bueno, les verdures tenen molt, eh? Per exemple, les fulles, les verdures que tenen, n'hi ha mangos, que hem dit al principi, no? Tenen, per exemple, això que et comentava de l'avocat i de moltes frutes, eh? Perquè és que no n'hi ha una traducció directa al castellà, perquè són verdures tropicals, perquè nosaltres també estem intentant d'experimentar aquí si va bé.
7: Dins d'aquesta agricultura ecològica que feu al vostre país, com és el dia a dia? L'enriquiment de la terra, el combatre certes plagues, no sé si teniu moltes plagues o en teniu poques allà.
6: Al principi, com heu dit, la mentalitat de la població que no ha tingut sort d'anar a l'escola es afecta molt, perquè al principi pensava que les plagues era l'afectació divina, no? I això feia que quan hi havia una plaga, jo recordo que els meus avis feia fum, per exemple, no? Que sí, que pensava que amb la fum que les plagues podien anar, perquè això afectava l'espiritualitat i coses com això. Però nosaltres, de la nova generació, pensem que, no sé si és una equivocació, però en el seu temps pensava que funcionava. I ara, si n'hi ha una altra possibilitat que la gent està usant, per exemple, és una rotació del sistema agrícola, no? I, per exemple, sabem que quelles són les plantes que no l'agrada, per exemple, a certes plagues, com per exemple el sauterelle i les hirondelles, que són plagues comunes de Guinea. I amb certes plantes, això fa un pudor que de seguida aquesta plaga de manera natural no pot aixecar-se. Sí.
7: Són plagues molt agressives en comparació amb les que tenim aquí?
6: No. No són tan agressius, perquè no són de la sauterelle que nosaltres hem conegut fa molts anys, que per exemple amb la importació de la FAO, que això sí que està erradicat. Però els més conegut, com l'ha dit, l'estan cometant a partir d'una altra planta que fa pudor, i això fa que les mateixes plagues són directament fora del conreu.
2: I quan arribes aquí busques un hort per seguir cultivant?
6: Sí, ara mateix tenim un hort aquí.
2: I què és el que hi cultiveu?
6: Aquest any, fa dos anys que hem intentat, per exemple, experimentar l'ocra, que és el gombo en francès, i la patate douce, com l'he dit, per exemple, i ha sigut una experiència molt bonica per nosaltres, perquè no ens esperàvem que plantes tan tropicals podria, per exemple, créixer aquí també.
2: L'ocra és una gran desconeguda, per qui no n'hagi sentit a parlar mai. Uh-huh. Ens podria recordar, doncs, un pebrot.
6: Sí.
2: El que passa en quant a forma, en quant al creixement de la planta. Uh-huh. En canvi, té una textura molt diferent.
6: Sí, sí,
2: i
6: sí.
2: En cuina s'utilitza molt perquè espesseix bastant les salses.
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És molt típica, de fet, de la cuina africana.
6: Clar,
2: no?
6: clar. Per exemple, com li comentava, per exemple, les fulles de patata, per nosaltres són molt rics en febres, no? I això és molt difícil aconseguir aquí. I nosaltres hem fet una experimentació i és molt bo.
7: Quan tu arribes a aquest hort urbà, què és el primer que et sorprèn?
6: El primer que m'ha sorprès és el clima, perquè nosaltres tenim només dues estacions a Guinea. Una estació de pluja que comença d'abril fins a novembre, que és una estació de pluja, i el reste una estació, bueno, normal, no? I quan vaig arribar aquí, bien como feia fred, dije que això és impossible, no?, que creixen les plantes, perquè amb el fred, impossible. I quan he vist que n'hi ha plantes que sobrevien amb tanta baixada de temperatura, dic que això és una cosa tan curiosa, no? I això sí que encara estic reconeixit. I el segon serà, per exemple, el canvi climàtic. Perquè si passem, per exemple, de l'hivern a l'estiu, això és un canvi brusc. I nosaltres hem pensat que, però, l'estiu és més o menys el clima que nosaltres tenim. Hem dit, però, si en el nostre cas, una planta com, per exemple, el gombo pot créixer, perquè aquí no podem experimentar l'estiu. I això sí que ens ha sorprès molt i ha sigut un èxit total.
2: I quines són les plantes d'aquí que vos han sorprès?
6: Les plantes d'aquí. Hi ha, per exemple, una planta que es diu la berenjena, tan llargues, perquè sí. Nosaltres tenim una altra forma de berenjena, que són les aubergines rouges, que no estan aquí, que aquest any també l'hem experimentat, però això no ha crescut. No sé si serà perquè ha sigut una mica més tard, però l'any que ve tornarem a provar.
2: Tomàquets també n'hi ha en el teu país?
6: Sí, tenim tomàquets, però no tanta varietat com aquí. Per exemple, fa dues setmanes que tinc un amic meu que m'ha parlat d'una varietat que és pomaplé. De tomates, i això sí, volia provar l'any que ve a veure com que tal funciona això també.
7: Tu dius que en el teu hort experimentes.
6: Sí.
7: Què vol dir això?
6: Experimentar, perquè una cosa és transportar una tecnologia que nosaltres tenim a l'Àfrica i veure si pot funcionar aquí a Catalunya. Per això estic parlant d'experimentació, en primer cas. I després, quan funciona, i nosaltres intentem de mirar com es pot, per exemple, adaptar tot el que és el sistema agrícola perquè sigui un èxit al llarg de temps. Sí.
7: Són dues cultures agrícoles compatibles?
6: Depèn de el que podem aconseguir. Jo crec que sí que és possible, sí.
7: En quin sentit, per exemple?
6: En el sentit de la voluntat, per exemple. Si tu, per exemple, penses que vols aconseguir tal cosa, s'ha de meter tota la gana i la voluntat, no? I a partir d'ahí podem arribar a lo que volem aconseguir. Sí.
7: Clar, quan arribes aquí,
6: sí,
7: et trobes una cultura agrícola totalment diferent.
6: Sí.
7: Gent que és fidel,
6: sí,
7: a la tradicional,
6: sí, sí,
7: i
6: sí,
7: només utilitza mètodes ecològics.
6: Clar.
7: I gent que tira per altres mètodes.
6: Sí.
7: Com convius amb tot plegat?
6: Justament és el que afecta a nosaltres, per exemple, perquè m'he de dir que és important saber el que estem menjant, no? I si tenim la capacitat de produir nosaltres mateix, estem més segurs del que estem, perquè en aquest món és certs important tenir una rentabilitat més gran, però tampoc no podem perdre la qualitat. I això és important. Per això, i nosaltres sempre tenim dubte, no? Si tot el que estan produint ara, si té l'essència de la planta. I això és fonamental. Per això, nosaltres, és important que produïm per estar més segur del que estem consumint. No?
2: I de quina manera us han sorprès les plagues que tenim aquí?
6: Ens ha sorprès perquè n'hi ha moltes plagues aquí que resisten. És molt difícil combatre aquestes plagues. Per exemple, l'any passat hem tingut una plaga de cargols. No sé si és cargols, no? Que estan aquí, que ha afectat. Hem intentat 3 o 4 vegades eliminar-los, però fins ara estem encara lluitant amb aquests cargols. Hem intentat una tècnica que és la regeneració, l'oxigenació de la terra. És un sistema que ens ha explicat el meu cap. Consiste en, per exemple, posar-hi la pols del carbon. la terra i remunerador. I això fa que la terra es va regenerar sol. I això també les afecta molt als carbons. Sí.
2: I us va funcionar?
6: Molt bé.
2: Quan dius pols de carbó, et refereixes a carbó vegetal triturat?
6: Exacte, carbó vegetal triturat, sí.
2: I no pot aportar un excés de nutrients, d'alguns nutrients molt concrets, aquest carbó?
6: Bueno, nosaltres l'hem experimentat aquest any i el que estem pensant és posar-nos en contacte, no, amb un laboratori perquè en dir realment si pot tenir un altre efecte, perquè és un consell que hem rebut i ens ha funcionat aquest any. Segons ens ha explicat, si per exemple posa una quantitat, s'ha de controlar la quantitat que s'ha de barrejar, no? No és, per exemple, que supera el carbon a la terra, però si està ben barrejada, és molt bé. Sí.
2: I quan has tornat al teu país, has portat llavors d'alguna cosa d'aquí cap allà?
6: Bueno, de moment no l'he fet perquè feia 3 o 4 anys que no va tornar al meu país, però estic pensant que la propera vegada que estic pensant ara hi, mirarem de fer això, sí.
7: L'objectiu d'aquest hort només és experimental?
6: No és només experimental, és també donar opció, perquè la crisi que estem vivint ha afectat molt als nostres companys que s'han quedat molt sense feina, no? I dintre de l'associació que nosaltres tenim, que s'aproma, Associació per la Protecció del Medi Ambient, hem pensat també que amb aquest hort donar una opció de treball també als nostres companys i també ajudar o no per fer front a alguns de necessitats bàsiques com pot ser la tomaca, les aubergines, el gombo, perquè nosaltres no venem directament pel consum de la població. Sí.
7: A l'inici de l'entrevista ens feies una radiografia del que és el mapa agrícola del teu país.
6: Sí.
7: Allà és molt normal, de fet tu ho deies, que totes les famílies tinguin un petit tros,
6: sí,
7: del que s'abasteixin.
6: Clar.
7: Aquí no era normal fins fa poc, on cadascú aprofita el petit tros de terrassa que té, balcó,
6: sí,
7: o parcel·la, els més afortunats,
6: sí,
7: per poder cultivar. Com interpretes o quina lectura fas de tot aquest moviment d'horts comunitaris, horts urbans, que estan naixent aquí a Catalunya?
6: Bueno, jo crec que això té molt que veure amb la cultura, no?, del país, i això és molt difícil d'explicar, perquè el nostre cas tenim un sistema patriarcal que diu que la terra, per exemple, no pertenece a una sola persona, però al conjunt de la població, no? I com a tal, cadascú pot, per exemple, gaudir d'una parcel·la i treballar. I aquí és una mica més privada. És molt difícil que podem extrapolar la situació que passa a Guinea i en el cas de Catalunya, no? I això nosaltres també ens pareix una mica més estrany. Quan veiem aquesta situació que veure la gent que tenen hort la mateixa casa on viuen, dic que és pràcticament impossible per a nosaltres.
2: Tots els que hem començat un hort, hi ha algun moment en el que posem en pràctica algun consell que ens,
6: sí,
2: ha donat algú que en sabia més,
6: sí,
2: no?
6: Sí,
2: que ens ha acompanyat.
6: Mm.
2: En el teu cas, quin és?
6: En el meu cas és que el treball de l'hort és un treball de perseverança, no? I sobretot de voluntat, perquè s'ha d'estar sempre al contacte amb la terra i al contacte del producte que vol conseguir, perquè un bon treball d'hort necessita temps i dedicació. Però això dic que s'ha d'amar primer la terra, perquè és un treball que la gent no entén, però és un treball també molt, molt passionant. Sí.
7: Nosaltres avui hem posat tota la passió i,
6: sí,
7: tota la dedicació,
6: sí,
7: a conèixer quina tasca fa el seu bocava, sí, en aquest hort en el que experimenta, però també s'apropa a les seves arrels agrícoles.
6: Exacte.
7: Que tenia a Guinea, el seu país natural, del que avui ens ha fet una radiografia. Sebu, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta realitat,
6: sí,
7: i per visitar-nos i acompanyar-nos aquí als Pagesos de Ciutat.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Cada dia som més pagesos de ciutat.
7: I abans de tornar a casa fem una última parada per degustar la cuina del Marroc. En aquest cas, amb una de les receptes que la Georgina Caimel ens proposa per conèixer el país veí mitjançant el seu blog astronòmic.
8: Doncs vaig començar ara justament fa 3 anys, el setembre de 2010, i el vaig començar simplement perquè jo estava interessada en la cuina marroquina, perquè estic casada amb un noi marroquí, i llavors senzillament jo buscava informació, buscava com podia fer aquestes receptes de les que ell me parlava i que jo havia provat en els viatges al Marroc, i no trobava informació. Traient la informació dels pocs llibres que havia aconseguit comprar al Marroc, tots en francès, fins que vaig descobrir el món dels blogs de cuina i vaig conèixer els blogs de cuina marroquina, però tots eren en llengua francesa. En castellà vaig trobar un parell i en català no en vaig trobar cap. I vaig pensar, doncs, si no hi ha cap blog en català que parli de cuina marroquina, doncs bé, l'hauré de fer jo. Volia arribar a la gent que tenim curiositat per conèixer la cuina i els costums i la cultura marroquina en general. Al principi de començar el blog, doncs vaig començar per fer les receptes que són les més representatives i les més quotidianes. El tagine de pollastre amb patates fregides, que ja es fa pràcticament cada dia, el couscous, el que és més quotidià, més habitual. I llavors, clar, a poc a poc vas provant noves coses, receptes que no has provat allà, però que existeixen i que criden l'atenció. A més que, evidentment, vaig fent les receptes segons els productes de temporada que hi ha. Això sí que a mi m'agrada molt respectar-ho, no? I miro també que sigui una miqueta variat. Miro d'anar publicant, doncs, una vegada un postre, la següent recepta un plat de carn o un pa, per exemple. El que és les receptes que penjo en el blog, normalment hi presento una sola foto i llavors, en funció de si el plat és més complicat o té més passos a seguir, a vegades penjo el que són les fotos del procediment. Però la veritat és que poques vegades ho faig, perquè en realitat tant els productes que es fan servir a la cuina marroquina com els procediments són productes quotidians a l'abast de tothom, i els procediments molt senzills. Per exemple, els famosos tagins que couen durant hores i hores i hores, l'única complicació que tenen és això, esperar l'estona suficient perquè cogui, perquè es posen tots els ingredients en cru, per exemple, a dins del tagin, una miqueta d'aigua, es tapa i a coure. Teniu la percepció de que són menjars exòtics, no?, i complicats de fer, perquè simplement perquè no ho coneixem, però a l'hora de la veritat són coses ben senzilles i fàcils de fer. Aquesta setmana, des de la cuina del Marroc, us proposem de fer un jaluk, vale?, un dels plats més típics que podem trobar al Marroc, d'un puré o caviar, que li diuen alguns, de Virgínia. Això pensem que és un acompanyament, no és un plat principal, sinó que és un acompanyament. Per exemple, si tenim carn o peix a la brasa, podem ficar un platet de jaluk al costat i anar combinant. Agafarem dues albergínies grandetes, quatre tomàquets, dos grans d'all, oli, una miqueta d'espècies, que són un polsim de pebre negre, comí molt, aquí és a discreció, per aquesta quantitat em poso una o dues cullerades soperes, una mica de sal i, per decorar, una mica de coriandre fresc. Pelem les albergínies i les tallem a quadrats. És important que si la albergínia ja està una mica engranada, li traiem totes les llavors. Per una altra banda, els tomàquets els apelem, els tallem per la meitat i també hi traiem totes les llavors. Això és un procediment molt comú a la cuina marroquina, cosa que aquí no fem, que ens mengem sempre els tomàquets crus i sencers. Allà sempre el tomàquet, sempre li treuen les granes. Ajuntem els tomàquets a les albergínies amb una cassola, grans d'all, sal, el pebre i el comí molt. Mig gotet d'aigua, una cosa així, és el suficient perquè tingui una miqueta de base que no se'ns cremés, i allò començarà a fer xup-xup. Tapem perquè no s'escapi el vapor i es vagi coent en el seu propi suc uns 30-45 minuts. I durant tota aquesta estona hi anem remenant amb una cullera de fusta per obtenir la textura del puré. Quan està tot cuit, ho podem deixar tal qual, o si volguéssim una cosa molt triturada, ho podríem passar per al túrmix. Servim amb una mica d'oli d'oliva per sobre, decorem amb el coriandre i ja està.
0: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
7: De les xarxes socials aquesta setmana n'extraiem una interessant reflexió publicada al Twitter de la coordinadora d'organizadores d'agricultores i ganaderos, on deia que vuelve el agricultor, los grandes de la alimentación quieren ser su amiguito, marketing o compromiso real.
2: Per la seva banda, @pro-hort, que és el perfil de l'hort de les Escolàpies de Figueres, aquests dies han piulat com preparaven un hort urbà al terrat de l'escola. Ens ha agradat molt veure que han reciclat contenidors d'aigua, com els que es veuen a les obres, per utilitzar-los com a taules gegants de cultiu.
7: A Facebook hi hem descobert la iniciativa del Huerto Rama Verde, un espai a la zona de la colònia Roma Condesa, de Mèxic, que va quedar severament afectat pel terratrèmol de l'any 1985. Sobre les runes, els veïns han començat a cultivar-hi i elaborar compost amb els residus orgànics dels restaurants de la zona.
2: Si entreu al web esmateria.com hi trobareu un article sobre la creació d'un tractor robòtic sense conductor i guiat amb vehicles aeris no tripulats per tal de disminuir fins a un 75% la quantitat d'herbicides en els cultius i reduir així el seu impacte en el medi ambient. Segons expliquen, els robots aplicarien herbicides només on fos necessari i la resta d'herbes es cremarien amb un suplet incorporat al vehicle.
7: I des de Blocs contra la Fam ens animaven a participar en la difusió del Gran Recapte 2013 que organitza el Banc dels Aliments. Aquest any es farà els dies 29 i 30 de novembre i a blogscontralafam.blogspot.com hi podeu veure receptes elaborades amb ingredients bàsics que us poden ser d'utilitat per arribar a final de mes.
0: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
9: Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.

0: m'agradaria parlar-vos d'una planta que és la melissa, que la podeu conrear a l'hort a tutti pleni, és a dir, us aguantarà tot tipus de terres, terra més bona, terra més dolenta. Això sí, una mica d'aigua, evidentment s'ha de regar, perquè torna a brotar cada any amb més força. És a dir, és una planta que a través de les arrels es va reproduint semblant a la menta. D'una arrel pot sortir un plançó fàcilment, semblant a una menta, però l'olor una mica diferent. Té un fullatge bastant frondós i, si no la controlem, es pot envair la zona d'hort on la plantem. Per això hem d'evitar de posar-la en llocs que preveiem per plantar-hi altres plantes. No? És millor posar-ho en un racó, en una descantonada. Jo també que diria de combinar el nostre hort planta aromàtica, planta medicinal, amb planta de menjar, no? De tipus hortalissa, no? A nivell de combinació amb altres plantes, aquestes mentes o melisses, plantant cebes i all, mútuament s'afavoreixen. Hortalissa i planta medicinal són bones combinacions a l'hort si sabem controlar-les, no? I en aquest cas, la melissa és una planta que cal controlar, que no s'extengui massa a nivell d'arrel i a nivell també de l'ombra que pot fer, bé, una planta que pot arribar a un metre ben bo d'altura i amb una quantitat de fulla considerable. És millor collir-la al moment de floració o prèviament uns dies abans de la floració, és a dir, no esperar que hagi florit tota sencera, sinó quan veiem que hi ha un 20-30% de flor, ja és un moment òptim per collir. Això depèn de les zones, pot ser entre juliol i agost, primers de setembre, això depèn de la zona. Inclús el que es pot fer també és tallar-la a un pam de terra i torna a brotar amb molta més força. Llavors podem tindre dos floracions inclús, una planta que pot florir dos cops i la tallem primers de juliol, finals de juny, s'ha fet ja una petita floració, llavors podem esperar que a finals d'agost, primers de setembre, torna a fer la segona llocada amb més floracions. Sempre l'haurem de secar a l'ombra, evidentment, penjada, doncs, de manera que passi l'aire, que circuli bé, perquè dèiem, és una planta frondosa que porta molta humitat. Una planta que va molt bé per problemes digestius, de males digestions, d'acidesa, de gasos, també, migranyes, mal de cap, trastorn d'ansietat, estrès, nerviosisme, allò que ens passa a tots, no? Que és una planta que ens ajuda a calmar-nos una mica i, a més, dona un gust molt agradable a les infusions que fem.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Amb salut i bons fruits ens acomiadem fins la setmana que ve, agraïts de la vostra fidelitat i confiant que seguireu atents a l'hort dels pagesos de ciutat. Seguirem enriquint el programa amb les vostres experiències, preguntes i curiositats. Les esperem als nostres perfils a les xarxes socials o escrivint-nos a pagesosdeciutat@gmail.com. A més, les Terques Noves ja sabeu que us espera, com sempre, a picaronablog.cat, picaronablog.com. Esther, fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve.
2: Una salutació també del Xavi Nuses. Nosaltres marxem escoltant una peça d'època de Paul Lach que ens farà retrocedir en temps en els que l'ús de les plantes medicinals era del tot quotidià. Bona setmana.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Roses celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
11: Intentas engañarme.
9: Bella, soy yo.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Notícies en xarxa.
4: Metges sense fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic. La guerra fa 3 anys que dura i malgrat el feble alto el foc, Metges sense fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges sense fronteres per Palestina.
5: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
6: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
7: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
8: Pot ser part del canvi.

0: Caneres i Cant de Taverna, que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'Havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'Havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill, que en fan una gran versió. La Neus Mar, acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs.

emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat Què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obric en mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres, començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell. Un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Perbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premis 2x4. Tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Porvo, d'aquesta bassetària a dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Porvo.

escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cal d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

escoltat aquest El mateix mar, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Carme Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit, amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Oreix de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Enderrock de les havaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedària dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, El mig amic.

acabem d'escoltar els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar, i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors, i el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit, amb aquest tema No Vol Bé.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I el mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten habaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Habaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per Madre voy a ser pescador.

0: amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: La Diputació de Girona està al servei dels ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
3: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
4: Bona nit.
5: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com estàs, Ramon?
6: Hola, Sergi, molt bé.
5: I avui tenim un programa potent.
6: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de fer a temps i, goita, ha arribat el moment.
5: Ha arribat.
6: El tema és la fe.
5: Mm.
6: I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
5: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
7: Molt bé.
8: Molt bé.
5: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
7: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai.
5: Mhm.
7: Que per mi defineix perfectament lo que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent.
5: Mm.
7: Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot lo que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe: l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre lo que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
5: Mm, i podem donar voltes. Josep, com ho veus?
8: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? En Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat, eh? Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I

0: on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, no, ni tan sols la pot veure ni pot accedir-hi, però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats des del meu punt de vista. Després a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, ah, doncs mira, doncs m'ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-s'ho. No, no, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. Hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, però una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té que veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe, ara us pregunto què entenem per Déu.
1: Mira, hi ha un... citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
0: Hombre, per favor, cerca un centro di gravità permanente.
1: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare, no?
0: Preciosa.
1: Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que, per mi, no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta on hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no?, que parla de la natura com un temple, no?, i que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta?
2: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe... el més important per mi la fe és tal com ho està dient el Josep, que és la fe en Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges, i és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció

0: reflexió interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe i, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció, després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes. En un moment determinat descobreixen algo per intuïció. Llavors aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè com que estem amb l'atenció tot el dia amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
1: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu. Digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais, no? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència de la naturalesa. Miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor. I veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que hi ha amb els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa, que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla. A la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent. Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
2: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, de, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi, i la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que en la natura, el que sempre he intentat és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust, fins i tot sensual, per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix per deformació professional estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolçada, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent. Tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
1: Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
0: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant lo que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment un pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir, estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula, no se sent de la mateixa manera, però es pressenteix, i això per mi és la fe.
1: Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, i les paraules cadascú, fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
0: Per mi, molt, hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe en Déu és una intuïció que un té de Déu, però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors hi ha una barreja de les dues coses, però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
2: Josep? Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo en aquest sentit sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que que el meu Déu, no, que rebo per, com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no, no em sento exclòs, ni, i per tant no, no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millor. No? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
1: Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual des del meu punt de vista significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista o cap hindú o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin, s'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
0: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència, que deia jo, de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida, i per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i lo vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
2: Per mi, com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només... des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen, i per tant saber-los separar per treballar aquesta interioritat que a vegades doncs costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? Per compartir totes aquestes, i per tant no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenim clar que això és és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
1: Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic a la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida. Però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com una mica la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat, perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa, o es pot viure de forma individual?
0: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Jo crec en la comunitat interior, i això és el que és l'autèntica església.
2: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques que són d'una gran força, i aixecar-se a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs també és un camí personal, no? que és inevitable i que és bo que existeixi.
1: Ara parlaves del conreu interior, aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
0: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme, i això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Quan traiem les plantes errònies que hi ha dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una, és un una tapadera per no viure's per dintre. Ràdio Llavors aquest sacra. Conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que vaig entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
2: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, ens sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix de, per exemple, de converses, no? Jo, mm. I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers ratxos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure, doncs, també aquests moments, doncs, especials que tenim al llarg del dia en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los, i segur que això ens conreua i ens fa millors.
1: De fet, moltes persones, ara veies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
2: Home, jo penso que, com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? De que poden influir, poden fer-nos canviar, i que, doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn, no? No cal sempre, a vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
0: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe i la vivència amb Déu i la intuïció amb Déu i la proximitat amb Déu i la vivència amb Déu és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Mm-hmm. Llavors, en un moment determinat, va haver un destavall de la meva vida, i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació. Però és que a altres se'ls hi passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom, mm-hmm. tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
1: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
0: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre amb aquest silenci interior. Per mi això és, i veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
2: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard, que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural, i que això de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
1: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Bona nit.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Notícies en xarxa.
4: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
5: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
4: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
6: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
4: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
7: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
4: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
8: Agència Catalana de Notícies.
9: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
3: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions.
4: L'àvia gàngster, de David Williams.
2: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
3: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
2: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
3: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila Sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: indústria que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vilasacra i desconnectar de tanta manipulació.
3: Mare meva, quin somni.
4: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
5: Això és Ràdio Vilasacra.
6: Wow.
5: Que no et confonguin.
7: Au, mira que bé.

0: Escoltant, sentiràs.
1: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: sóc en Joat. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri carroc, carri carroc.
1: Hola, sóc la Berta, una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
2: Hola, sóc en Martí. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
3: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó, bo com jo.
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
5: Espai Ràdio Vila-sana.

La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant.

0: Tenim trucada. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
0: O sigui, vostè està content amb l'emissora que estem fent?
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Sí, vostè la va seguint habitualment?
1: Principalment els matins.
0: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
1: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig, així estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
0: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
1: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
0: Sí.
1: No hi havia més remei.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per fer d'aquesta emissora l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Tanca els ulls.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49,5 €.
2: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila Sacra, millor lloc del món.

0: viatge en el temps.
1: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Lani.
1: Notícies en xarxa.
2: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
3: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
2: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
4: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
2: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
5: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
2: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
1: Xarxa de comunicació.

0: Rafael Santandreu, bon dia i moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: La meitat de la població pateix insomni?
1: Sí, sí, sí, alguna forma d'insomni, no? El 50% dels adults a Catalunya, a Espanya, dorm malament. I un 10% de tota la gent té un insomni crònic molt fort, està empastillada, no pot dormir.
0: És un 10%.
1: Un 10% ho passa fatal i l'altre 40% de la població malament.
0: Natàlia, tu estàs en aquest 10%, entenc.
2: Estic en el 10%, sí.
0: Com t'afecta sí, sí. Tu l'insomni que dius des de petita?
2: Jo ja patia de terrors nocturns de petita. Com m'afecta? Evidentment, cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores. Després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que més profund, de por al deixar, a perdre el control, en fi. Tota una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però jo prenc una pastilla per dormir, estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs en aquesta situació realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern, o sigui, estàs esgotadíssim. És una mica, també t'acostumes, francament, acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució, espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament fins ara no n'he trobat cap.
0: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
1: També hi ha de físiques, hi ha en malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic, també els impedeix dormir, però atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
0: Sí.
1: Mira, un que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir, perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els hi fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular. En aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del dematí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora, hora i mitja després tornar a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor, perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un ruï, un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar. I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, si tens un examen el dia següent o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, doncs et costa dormir. Són aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució. I podem tornar a dormir perfectament bé sense pastilles, amb un entrenament mental específic.
0: O sigui, un tema de treballar-te psicològicament.
1: Absolutament, i a més està, això està superdemostrat amb, centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid perquè l'altre requereix un entreno, i clar, de vegades això és més difícil.
0: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu, ell és psicòleg i autor de diversos llibres com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges intel·ligents, perquè és un element que ha entrat a la nostra vida quotidiana, ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és, són fiables?
1: No molt fiables, perquè per analitzar bé el son has de fer sí o sí una anàlisi del son fets a una clínica, t'has de quedar a dormir i t'han de tant de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o al dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat i inclús deprimit, no? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni, no? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, el dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè tampoc funcionen molt bé, així que...
0: Clar, precisament l'Eduard Estivill ha defensat en una entrevista recent, si crec recordar l'Agència Catalana de Notícies, ell ha rebutjat el rellotge, com estàs fent tu, i ell diu que el que cal és fixar-nos en l'energia que tenim durant el dia.
1: Ah, exactament, amb això s'obre i basta, perquè a més aquests nivells que t'indiquen de la quantitat de sueño REM són profunds, sí, són lleuger, tampoc et diu la qualitat d'aquest tipus de son REM, d'aquest son profund i d'aquest lleuger. Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes, no ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa't.
0: Clar. Com et notes, no?
1: Exactament. Aleshores, són molt imperfectes, i segon, i el més important, és que et poden obsessionar. Yeah. Això és el més important. Yeah. És com si tu, ara, si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària.
0: O sigui,
1: a tu t'agradaria portar això?
0: Oh, no.
3: Començaríem a ofegar-nos.
0: Començaries a obsessionar, i ofegues.
1: Clar, és que, per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no ho tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. La circulació de la sang no és cosa teva. I és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
0: Yeah.
1: Moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
0: Què és això?
1: I higiene de la son, doncs, que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
0: Aquesta cosa rutinària no serveix.
1: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que aquestes persones se'n van cada dia al llit sentint música d'ACDC i prenent cafeïna a tope?
0: No ho fan.
1: No ho fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema. És psicològic el problema. És la por a no dormir, que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son, i els problemes diurns. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar l'insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa-te, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
0: I les pantalles?
1: Si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció o seria dolent, però una pantalla normal a la major part de la gent no li fa res. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament, i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les voleu saber?
0: Aquesta solució l'amplies i l'expliques en el llibre de forma llarga i entrant molt en detall, però si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
1: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té, que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard. Per què ho fem? Perquè arriben amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar l'hora progressivament l'hora d'anar-se a dormir. I què guanyem amb això? Es va allargant la manera de dormir, però profundament. I el cervell es queda en aquest modo de dormir. I reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque, i el dia següent els desperta només el despertador i els hi costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament, que a més dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de son, de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és durant un temps anar-se a dormir més tard, perquè les persones amb insomni el que solen fer és tot el contrari. Cada cop se'n van a dormir més d'hora.
0: Clar.
1: Aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son. Però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir, la seva de dormir lleugera. I aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però, atenció, totes estan comprovades científicament.
0: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Santandreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael, per tancar aquest tema. hi ha una qüestió. Dones són menopausa, sí, per exemple.
1: Pues mira, és veritat que la menopausa i també en l'home, l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectaran molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà. Et despertarà, ja m'ho diré, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició.
0: Què dius, Natàlia?
2: No, perdoneu, és que no vull monopolitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar, i jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etcètera, etcètera. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut de son per les dones que la pateixen d'una manera que són la immensa majoria que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però sí. Crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
1: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics inclús que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor perquè t'han operat de les dents o tens un dolor crònic. Però, atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena, crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 10% de la població.
0: Rafael Sant Andreu, moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: M'encanta.
6: Bona nit.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: La Caixa de Sons.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat.
0: A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals.
1: Ai, Déu meu.
0: Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Espai gastronòmic
11: Zona Firal.
10: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
11: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21. Figueres.
10: Com a casa teva.

0: i sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
1: Ben jugat!
0: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Pensa en un producte.
3: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.